0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Quan t'enfades cada cop que perds el Mario Kart. Quan no et lleves
2: però l'alarma segueix sonant.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig van. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

fet, quin sacrifici. Mala energia, et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia judici. Veig, quin sacrifici. Mala energia, et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branc, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Londres passa exactament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. No et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la cantina tal com si t'hagués patit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, App i 3CAT. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
1: El sona nou d'estiu descobrim...
0: I els diumenges també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: L'estan pagant, per fer-se.
0: FM, App i 3CAT.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Jurado. Ahir, un temporal de pluja i fenòmens meteorològics violents va marcar la jornada a Catalunya. Nombroses comarques van rebre avisos del Servei Meteorològic de Catalunya per tempestes intenses, calamarsa, ratxes fortes de vent, esclafits i mànegues. Un avís que es manté en les properes hores al Bages, al Bages, al Berguedà, al Solsonès, l'Alt Urgell i la Cerdanya. Tot això, de moment, els organismes oficials asseguren que no s'han produït incidències greus relacionades amb aquests episodis. Precisament, moment de repassar el temps per avui amb Marc Jauregui-Fer. Molt bon dia!
2: Molt bon dia. Comencem aquest segon cap de setmana del mes d'agost aquí a Catalunya amb un dissabte al matí que es presenta molt assolellat. Sí que és cert que tindrem l'arribada de bandes de núvols als prims per les comarques de Tarragona i uns núvols que seran més compactes a les Terres de l'Ebre. De cara a la tarda sí que tindrem un augment de la inestabilitat, ruixats que sobretot afectaran a la franja de Ponent i també el Pirineu. Haurem d'estar molt pendents perquè molts d'ells aniran acompanyats de tempesta i podran descarregar amb intensitat també amb temps sever, és a dir, amb fortes ratxes de vent i també calamars o pedra. A la resta del territori català, com les comarques de Barcelona o també de Girona, la jornada es presenta molt tranquil·la, ambient ja fogós una altra vegada a tota la costa i en general al migdia les temperatures seran una miqueta més elevades. Ho anirem seguint, que tingueu un molt bon dia.
1: Això sí, puntualment els bombers van haver de confirmar diverses actuacions per gestionar clavegueram per aquestes inundacions que us explicàvem sense conseqüències o per la retirada de granissades i arbres de la via pública. I ahir també es va veure afectada la mobilitat amb talls temporals de vies com el que va succeir a la C-37 al túnel de Bracons, que les condicions meteorològiques feien impossible la circulació segura dels vehicles. La xarxa ferroviària també va acumular retards i incidències, és la més destacable la que hi havia a la R3, que ja està novament funcional entre Ribes de Freser i Puigcerdà. I parlem d'Europa, i és que la Comissió Europea demana a Espanya augmentar l'IVA al sector hoteler i el de la restauració del 10 al 21%, una mesura que la patronal espanyola no veu amb bons ulls, tal com es desprèn del recent estudi publicat per l'Institut d'Estudis Econòmics, un grup de pensadors vinculat a la COE. També s'han posicionat en contra de la proposta del grup d'economistes autors de l'informe Fènix que qüestionen l'actual model català. Argumenten que tirar endavant aquesta pujada impositiva encariria els preus i suposaria una pèrdua de competitivitat i, conseqüentment, de llocs de treball. I nou capítol, també la tensió creixent entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià assegurava que no cedirà a les pressions espanyoles i mantindrà com a mínim una setmana més els seus controls fronterers. Ara és l'executiu espanyol que ha confirmat que farà també controls fronterers en ports i aeroports als viatgers provenients d'Itàlia a partir d'aquest dissabte. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta a porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio al Vendrell.

0: Doncs va, seguim, continuem més contingut i, de fet, ja sabeu, aquest espai força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim moltes seccions mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és, ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no em vull equivocar i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, bons dies.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estén en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil, digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que està aquí.
0: Bueno.
1: Però el resto és tot materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem,
1: sí,
0: coses en
1: sí,
0: salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, oida, també, sí. Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica vam intentar parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, eh? Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, eh? És brutal.
1: Sí.
0: És brutal.
1: El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales.
0: Claro.
1: Y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix. Sí. S'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, eh? És el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences tu?
2: Sí, sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies.
0: Sí,
2: altres
0: sí.
2: Anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta, molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents,
0: sí,
2: que s'han cremat, però que s'han cremat, que tenen ampolles com si t'haguessis cremat de que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet,
2: sí,
0: de prendre el sol, per suposat, estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol, allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem,
2: sí,
0: que inclús és només al matí per sortir de casa, o
2: sí,
0: no, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per,
2: sí,
0: anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment,
0: sí,
2: ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, perquè per l'aplicació de cremes, no?, i de tractaments.
2: Sí, els homes costa una mica més i els nens a vegades, per anar a l'escola, ens oblidem de posar-lo. I sí, és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan a lo millor una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
4: Clar.
2: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
4: Val. Sí, és veritat, eh?
2: Encara que som infermeres pediàtriques, sí, ens hem de recordar...
1: La gent de major, sí.
2: Sí, de que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
4: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat, no? Concretes, més vulnerables, exacte, posa de risc, que són, per una banda, els més petits i, per l'altra banda, els més grans. Però, doneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
1: L'estar moreno.
4: Correcte, que encara hi és, eh? Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la generació que va passar sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava d'aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista
1: ara... Todavía se hace, población adolescente y población adulta, ¿eh?
4: Això és una bogeria.
1: Y agua oxigenada, prohibido, ¿eh? Prohibida agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían el agua oxigenada para estar, no sé, para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
4: Ostras.
1: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale?
4: Ostras.
1: Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
4: Vaya.
1: Esto cada año pasa, ¿eh?
4: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, almenys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
2: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
4: Hi ha hagut un canvi també, clar.
2: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
4: Clar. La normativa ha anat canviant també per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
2: Sí.
4: Vull dir que també hi ha hagut una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
1: Sí. Es muy importante lo que ha dicho, como ha dicho Maribel, las cremas solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar en recién nacidos. Val. De 0 a 6 meses.
4: De 0 a 6 mesos, ¿eh?
1: Sí. Entonces, nada.
4: Cap tipus, ni d'aquelles,
1: las minerales. Las minerales sería a partir del sexto mes de vida. Val. Hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen, ¿vale?
4: No sabemos,
1: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol. Es muy difícil, ¿vale?
4: Sí.
1: Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
2: Y el paraguas.
1: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas. Es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
4: Sí, ¿oí?
1: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido.
4: Claro.
1: ¿Vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas, taparlas en el
4: efecto invernadero,
1: porque esto ha pasado, niños, ¿no? Sí. Que han tenido un golpe de calor, y eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
4: Claro, o sea, efecto invernadero, ni més ni menys, que aumenti la temperatura de l'aire que hi ha dins, que no recircula, i clar, es converteix en un forn.
1: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Decimos a veces que una piscinita en casa con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
4: Claro.
1: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6, pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
4: Sí. Y buen de ampliar eso, ¿eh?
1: Hay que ampliarlo, ¿vale? Sí. Y nada, y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
2: ¿Vale? Hem de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
4: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
1: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace, y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, que venden supermercados que no son cremas minerales, o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale?
4: Sí,
1: las cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen sí, un estudio.
4: No, està clar. ¿Vale? I també s'ha d'anar en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, que a vegades juguen, no?, amb les tipologies, les explicacions, i hem d'anar molt en compte amb això.
1: Tot això és important.
4: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem de parlar del món de les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, però sé que de vegades també això que dèiem, a vegades es juga un etiquetatge d'aquestes coses, però mínim 50, crec que la llei, el que marca ara ja, és mínim 50% de...
2: Hi han de 30, però nosaltres em recomanem de 50.
4: Val.
2: I a més te les ha d'anar com a... Encara que sigui, digui que són...
1: Que l'oscura, no?
2: Bueno, no, que et diuen
4: la,
2: que...
4: La protecció que... total, no? També
2: sí,
4: diuen?
2: O que aguanta després de l'aigua, no me'n recordo com es diu.
1: Sí,
2: No, quan surt... resistentes a l'aigua.
1: Això, resistentes a l'aigua.
2: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar... O de la platja t'has de tornar a posar crema. I si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema. Poso crema quan surto de casa i ja,
4: ja
2: no, i m'oblido. Sinó, de tant en tant, ens han de recordar.
4: Cada hora, hora i mitja, doncs, Més o menys.
1: Sí. En los niños, sobre todo, si van a la playa, juegan con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces, no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora, o si ves que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
4: ¿Vale?
1: Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
4: Sí, aquí anava, els sprays.
1: Los sprays, claro, en población adulta, bueno, pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
4: Entonces, y fa vent-lo moltes vegades, ¿no?
1: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no? Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
2: pero
1: desde pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar. Sí, en las consultas nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
4: Claro.
1: Hay que enseñarnos desde pequeños que se tiene que poner crema solar.
4: Jo ho he vist, també, certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no? Fan el trenet i es posen la crema uns als altres, també és una bona manera, no? De la conscienciació. Exacte, conscienciació de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc no és la panacea, és un punt de...
2: Ens ajuda.
4: Exacte, però que no perquè portem crema...
1: Viva la Virgen. No, que ha dicho Maribel, hay que irlas recordando.
4: Perfecte.
1: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta, están un buen rato en el patio, en el comedor, y después... Es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
4: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina, sinó en qualsevol activitat, això que dèiem del dia a dia, sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, doncs és evident que és
1: muy importante.
4: Obligat gairebé a posar aquesta crema i anar també a actualitzar-la.
1: Y los adolescentes también.
4: Sí.
1: Los adolescentes con las prácticas del deporte... que se ven en las playas, balonmano, básquet, es muy importante porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
4: Claro.
1: Pues cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema. Y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema porque no te hacen caso. Entonces es difícil. Y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
4: Sí, ahora en parlarem, de poder també aconsellar quan arriba... Esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, justament. Crema fonamental. També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
2: Sí.
4: Aquí també en aquest programa tenim des de fa molts anys un òptic optometrista que ens parla justament d'això i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes, que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que al igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat i que es venguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
1: Sí. Mucha gente las gafas de sol o compradas en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces, por hacerle la gracia, le compran las gafitas. Y las gafitas tienen que tener homologades i que sea, perquè si no, és, no li sirve de nada.
4: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades són disfresses o que, evidentment, que són inclús perilloses.
2: Sí.
4: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció, eh?
2: Sí.
4: Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, eh?
1: Sí, sí, sí.
4: De cara als adults o als més grans. Sí.
2: A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa.
4: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar. És cert, s'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, eh?
2: Sí.
4: Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
2: Molt.
4: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
2: Sí.
4: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
2: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
4: Val.
2: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
4: Val.
2: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
4: Yeah.
2: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues, aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
4: Clar. Si la tens a prop, no?
2: Això mateix. Glopades petitetes...
4: Val.
2: I listo.
4: Sí, sí, aigua.
1: Aigua, bebides azucarades prohibides.
4: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb gasificades.
1: Energètiques.
4: Sí. Correcte, n'hem de parlar, de les begudes energètiques. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem prou, no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que estem parlant, és evident que no, per ser un moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
1: No. Para quitar la set, agua.
4: Aigua.
1: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
4: Vale, imagina't.
1: Vale, nosotros, en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
4: Clar.
1: Es como más visual.
4: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
2: Sí.
4: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
1: Sí, uh-huh. Vale. Sobre todo, en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan, y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que soda mase, son bebidas azucaradas.
4: Claro.
1: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar. Uh-huh. ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno-infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante, porque se olvidan de beber.
4: Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí.
4: ¿Aigua? Natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no? No sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
2: bueno, si
4: i
2: estàs amb
4: coses...
2: un cop de calor, val, no la prenguis freda, gelada. Mm. Pues natural o fresquita.
4: D'acord. Val, ara anirem, eh? Jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, amb beguda, també l'alimentació...
2: Sí.
4: Que una mica, en certa manera, també ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus de... Exacte, fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes,
1: sí,
4: no?
1: Salades, sí.
4: Que inclús, no? Els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
1: No.
4: Que una mica, però ja és això, eh? Que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix...
2: Sí,
1: sí, sobretot les frutes de temporada, ara, no? Nosotros decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada, las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño, se puede comer la verdura de manera muy divertida y...
4: Claro.
1: ¿Vale? Pero sobre todo es insistirle, y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas.
4: Sí, sí, sí, sí. ¿Vale? Tenir-ho en compte, sí. Bàsicament, a l'hora d'elaborar els menús, sí, etcètera.
1: Sí. Y los helados famosos.
4: ¡Ay, eso!
1: ¿Vale?
4: No
1: pues,
4: se claro,
1: los helados, ¿pueden comer cada día? No se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos nuestras madres y abuelas, nos enseñaban súper bien a hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con... Sí. Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
4: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades han variats una mica, que intenten ser una mica més, entre comentes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident que sempre hi ha...
1: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día, pues, te das el gusto. Pero todo lo envasado...
4: És que també, clar, el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
1: Claro.
4: I jo també parlo a casa, que sí, és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és l'únic que l'exclu...
1: Sí, a mi no passa res.
4: A casa, que tens fills relativament petits, que tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però, en canvi,
1: però
4: dius...
1: Un gelat, sí.
4: Anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, ja camines... Sí, clar, sí, acabes amb el gelat, és obvi, bueno, però ja és l'excusa per sortir, eh?
2: I de parlar, si són adolescents, de treure-li alguna cosa.
4: Sí, sí, sí, sí. Bueno. Però clar, és això, amb aquesta consciència de ho pots fer-ho un cop, dos cops per setmana.
1: Sí. Però bueno, si los haces en casa y es de fruta, puedes comerlos cada día.
4: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no? Sí. De fer
1: ara hay muchos de yogur.
4: Sí.
1: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la nevera y se hace como el yogur.
4: Sí, sí, sí.
1: Yogur de fresa y queda como en helado.
4: Sí, sí.
1: Y está muy bueno.
4: Si busquem allò per internet, en qualsevol...
1: Sí, sí, hi ha recetes.
4: Plataforma de xarxes, hi ha 50.000 receptes d'aquest tipus de gelats.
2: TikTok. Pues que vegin TikTok per fer gelats.
1: Mejor que no vean tanto TikTok, pero bueno.
4: No, però
1: ja que veu...
4: Que almenys que intentin canalitzar-ho cap aquí, no? Sí. En certa manera.
1: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
4: claro,
1: ¿no? Granizados en casa de limón, uh-huh, se pueden hacer.
4: Sí.
1: O limonada fresca, como hacían antiguamente,
4: sí, sí,
1: ¿vale?
4: Sí. Va.
1: Y no sé, sigo un poco...
4: Perfecte. Estem parlant de recomanacions, de consells, de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?
1: Sí.
4: També petits, gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
4: A les dones embarassades.
3: I tant que sí.
4: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són no sortir a les hores punta de sol, estar per les ombres, hidratar-se bé... I les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i llavors que hi hagi més tendència a marejar-se.
4: Sí, sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé, això és superimportant.
4: Val.
3: Hidratar-se sobretot és el que diem.
1: Aigua.
3: Fruita i evitar sucs industrials que estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no? I vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és. Ja. Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
4: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa, amb els menys tòxics possibles, doncs que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte. Mm-hmm. És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per a l'embarassada i per al bebè.
4: Mm-hmm.
3: I
4: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, eh? És a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol, pel que sigui, mm-hmm, no? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
4: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més.
3: I tant.
4: Més.
3: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura, trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres, i això és salut per l'embarassada.
4: Sí, sí, sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
3: Sí, sí, sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
4: Perfecte. Mm-hmm. Sí.
3: És important.
4: Hem dit els consells importants, no? Més o menys. Ens deixem alguna cosa?
1: Jo crec que no.
4: Més o menys,
1: no,
4: eh?
1: Sí.
4: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
1: Mm-hmm.
4: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
1: Sí, sí. Una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
4: Uh-huh.
1: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
2: Porque onubulada.
1: Está onubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado, ¿vale?
4: ¿Vale?
1: Y entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
2: Náuseas,
1: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
4: Uh-huh.
1: Mucha gente se queda dormida.
4: Sí, sí,
1: al sol, y cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
4: Vale. O sea,
1: el cuerpo ya es como una alerta y uh-huh, es cuando dan el golpe de calor.
4: D'acord.
1: ¿Vale?
4: És evident que amb els infants, no? Tot s'accentua més, suposo,
1: sí,
4: que inclús no és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar a un cop de calor,
1: sí,
4: no? Perquè són més vulnerables, uh-huh, evidentment.
1: Les persones majors igual.
4: Persones grans igualment.
1: Igual.
4: Amb atents a aquests símptomes, uh-huh, és evident que la prevenció en salut sempre és primordial, i
0: hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquest símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres mateixos, el nostre pare, mare, avi o àvia. Què hem de fer? Com hem d'actuar?
2: L'hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la platja, i si no sortim de la platja o de la piscina, ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigües o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua, i que begui aigua, però amb cops petitets, perquè no faci nàusees i vòmits.
0: D'acord, això és important, no? És el típic de les pel·lícules, ja, però és cert, no?
1: Sí, perquè tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
0: Clar.
1: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte, y si le das una botella de agua y fría, es lo que hablábamos antes del golpe de calor,
0: el
1: se la va a beber en 0, tal, segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, vale. Agua tibia, despacito, y va bebiendo despacio.
2: Ya, ¿no? Sí, poco a poco.
1: Y en la playa avisar a Cruz Roja.
0: D'acord. També per no crear alarmisme, ¿eh? És a dir, situacions controlades com aquesta, en principi d'anar més enllà, és conscient d'un primer símptoma, ostres, anem en compte, no anem a l'ombra, deixem l'activitat, bebem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
1: Dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está 9.000 personas.
0: Ya, bueno, la persona. Sí, sí, está claro.
1: Vale, por favor, espacio, que se ventile un poco. Y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies. Que estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, si no, que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias. Vale. Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra, sombra y hidratarse.
0: Y esperar que, sí, que sí, tot vagi evolucionant en positiu, que hi ha persona torni a hidratar-se, torni a recuperar la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, avisar els sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme, però un cap de calor pot arribar a ser perillós, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Pot crear seqüències importants.
1: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua.
0: Clar, que això és molt comú i és molt perillós, que pot arribar a perdre el coneixement, tinc entès també,
1: Sí, sí, sí, perquè entras en choque.
0: Clar, altra vegada el contrast tèrmic, perdem el coneixement.
1: La gent pensa, tiene calor, agua fría. No, porque entonces entrará en choque y será peor.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta o alguna cosa així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
0: Perfecte. I no buscar invents raros, ni dar-li azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
1: No, porque puede ser que provoques el vómito y peor.
0: I encara seria pitjor. Tranquilitat, intentar aplicar aquestes mesures.
1: Un poquito de aire,
0: Exacte, sí, és veritat.
1: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
0: sí.
1: Y llamar al servicio de emergencias.
0: Val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol,
3: El mateix protocol.
0: Exactament el mateix.
3: Amb les embarassades és més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
0: Val. Sí?
3: Sí. Sí, sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia la Eva, no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Val. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora i la tensió puja.
0: Ostres, no ho sabia, això, és bon consell. Doncs, també, en aquest cas, hi ha dones embarassades, també, aquesta calma, tranquil·litat, i seguir el sintomatologia, i si tot avança, no hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja, crec que molt comú, que és intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic, doncs també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, amb aires condicionats, llocs d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit comú,
2: Superimportant també, a vegades ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra de persiana cap a dalt i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol. Amb aquest sol fa molta calor a casa, llavors ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys
0: per ventilar,
2: però que la finestra estigui oberta però amb la persiana a baix, ¿vale? Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol, sisplau, les finestres baixades.
0: Cap, això són les persianes.
2: Això mateix.
1: I en los bebés és muy important perquè os dicen del aire acondicionado. I el aire, Eva, bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
2: razonable.
1: Y que ventile y un ratito y ya está, y se apaga, no todo el día el aire. Ni los ventiladores que pone muchas veces directamente al bebé, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues eso, pues se ponga malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O se resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
4: sí,
1: ja està.
4: Sí, perquè és això, aquest tòpic també amb la clau, amb el fred passa molt, no? La tendència d'abrigar molt els nens. Sí. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa per ells que per nosaltres.
2: Eh? Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que han d'anar com nosaltres o com a màxim amb una peça més, però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no cal.
4: I a l'estiu una mica el mateix també,
2: això mateix,
4: no cal allò,
1: ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema i
4: ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres, no faria pas falta, sinó això que dèiem, el mateix, o les mateixes sensacions que pot tenir una persona
2: adulta,
4: ni més ni menys. Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que
1: sí. Sí, molt bé.
4: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva generació, que ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar 2 hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
2: Per no ficar-nos a l'aigua.
4: Ho corroborem, doncs, eh?
2: Sí.
4: És el titular, d'això. És a dir, el corte de gestió és una inventiva perquè no marxéssim a...
2: Que no. Si et sent allà perquè et sent alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
4: D'acord.
2: Doncs igual.
4: He fet la conya, però...
1: Sí.
4: No importa, eh? Allò espera que la digestió ni molt menys. Molt bé. Doncs molt interessant, moltíssimes gràcies, de veritat.
2: Gràcies,
4: per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions i amb més temes, i amb més consells. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Adéu.
2: Adéu.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
6: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
6: De pot de conserva a flascó de perfum i d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-a-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
8: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
9: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'alcohòlics anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics anònims.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12...

0: Doncs va, seguim, continuem, i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants, i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell, i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants, i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari, i de fet ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí,
0: dues. Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que som dues.
2: Sí, ostres.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé.
0: Sí?
3: Estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres ocasions, que sí. És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? Qualsevol de les dues és igual, ho fareu igual de bé una com l'altra, no patiu.
3: El treball social sanitari té totes les intervencions, o toca tots els camps del treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
3: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val, com poden ser hospitals, sociosanitaris, val? Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
3: I bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar, doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut, doncs, realment no és només el component sanitari, sinó que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
3: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per el que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina, I dèieu que no fa gaires anys.
3: Quan fa que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets.
3: Però que més vols... de 10.
4: Clar, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns... 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, que...
3: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
3: crec.
0: Val.
3: 95-96.
0: Encara, que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo, és evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant, no, de coses que venen de molt antic, i suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social fa relativament poc que estem en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària. Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari. I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
0: Clar.
4: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim 5 o 10 anys que les tenen.
0: Sí. Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta predisposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
4: Poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge de capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que aniran amb el metge o infermera.
0: D'acord, d'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents, no ho sé, ho dic per potser posar, encara posar més d'exemple a la feina que feu, eh?
3: És que és difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que...
0: Ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en la introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara ens fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
4: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així. O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia de demà podré tenir un amor, no? Pues més en pau i...
0: el més digne possible, més digne, no? La paraula és aquesta, no? L'amor digne.
3: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a, encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, dependent, com afecta això a la família, que és això parlàvem. Vull dir que és dolorós per això, i nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant,
4: ho fem molt sovint.
0: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
4: Sí, i que més, bueno, considero que també és important que de pensar-hi i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però bueno, no tot és final de vida, podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, pues potser 30 anys fins que finalitzi la vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
0: Sí. Per això que no hi ha una edat mínima ni màxima.
3: Bueno, major d'edat.
4: Sí, això sí, major d'edat.
0: Sí, és lògic.
4: Conscient i orientat, això també és important.
3: Si no es pot fer. I això a vegades Bueno, una de les recomanacions, nosaltres quan comencem a veure sobretot moments en inicis de demència, que encara no està diagnosticat, però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va, sí. Doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no? A l'hora de gestionar moltes coses després, no? Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
0: Ja fem tard. Clar, quan ja està diagnosticat, no?
4: Bueno, no està en el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial, i tot i que hi hagi pèrdues de memòria, sobretot, no? El típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plaç, doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no el dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant de algun cas que se'ns generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també ho podem derivar als companys com medicina de família o infermeria, d'acord. Si hi ha alguna cosa que no tenim clara, perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
0: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
3: És important deixar clar, bueno, això, no? Com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. Fet, aquest document, que potser no hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no.
0: Sí, sí.
3: Això queda clar.
0: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. És a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar, el teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho, sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
3: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa al CAP, doncs el cost és zero i és igualment
0: vàlid. És gratuït, sí.
3: Vale? I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
0: Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades, o és un altre camí? No, també entra,
4: Fins al document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment, tu pots demanar l'eutanàsia, i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
0: D'acord.
4: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
0: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? Si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
3: La normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
0: Sí.
3: Què passa? Que GenCat facilita un model previ que realment està molt bé, perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris ni nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars, i si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic, amb dos, perquè fins ara en feien servir un, hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera. Però el contingut és el mateix, si vols ho podem anar mirant una mica punt per punt.
0: Sí, tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant,
3: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document Marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades, de manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i, posarem entre cometes perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés. Si tu tens un accident a Múrcia perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés a aquest. Diem entre cometes perquè l'Àlex i jo
4: tenim
3: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre el CatSalut. No hem tingut l'experiència d'aquest passa si el document
0: està en una altra administració.
3: En principi ha de ser així.
4: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni de diagnòstic
0: no
4: ni
0: de l'ETC.
4: Però els professionals mèdics estan, poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
0: Consulta'l, sisplau, no? Etcètera.
4: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
0: D'acord. Val, interessant.
3: Vinga,
0: anem al document, si us sembla,
4: sí? Sí. Clar, havíem portat els dos últims models.
0: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més,
4: Vale, si no, un d'ells estan tots dividits en segons, en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara, no?, que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida. Això serveix una mica per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber en quines condicions voldries viure o no.
0: Una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa.
4: Per això ens van molt bé els models, perquè hi ha molta gent, no, que et ve i et diu, pues jo el dia de demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'he de recuperar, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model. Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar
3: concretes, no?
4: Sí.
3: Ja concretes.
4: I situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident de situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que no. I després ja arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, no?, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
3: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i aquell per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Tota aquesta sèrie de coses. Un apartat que et parla, en quines situacions, en estat vegetatiu, hi ha diverses, és que ara estic aquí, sí.
4: Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
3: Hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, vale, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
0: És a dir, que tu pots anar triant, no?,
3: sí,
0: aquests processos concrets que són molt concrets,
3: pot ser que siguin
0: tots o un o que sigui, d'acord.
3: I llavors ja va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, no, Àlex? Que tu
4: sí, com per exemple, no? Pues el que dèiem, pues no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials, sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació, que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades no ho sabem, però això hi penso molt, perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament, quan arribem a urgències els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
0: Sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida.
3: Sí, s'espanta molt.
4: Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és
3: el
4: pronòstic,
3: no?,
4: mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
0: Clar.
4: Perquè la persona afectada no està conscient-orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
0: Sí, sí, sí. Clar, doncs és quan entra la família, clar. Però a vegades la família tampoc, clar, tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
3: Clar. Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
0: Clar.
3: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, la jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat, sí, sí, però això en fred es veu més fàcil, yeah. I quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
0: Clar.
3: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's.
0: Sí.
3: I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no? Siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats per prendre aquestes decisions.
0: I passa, consta que passa.
3: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta pressió que pot tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no? Que especifica si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia tothom s'espanta.
0: Sí.
3: No vol dir que facis aquest document i que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després ja ve la part de formalitzar el document, no? Sí, explica-ho tu, això, del tema del trasplantament...
4: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més
3: farragós, sí.
4: Perquè s'ha de contactar, no, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
0: Sí, sí, tot sí. Canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
3: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
0: és un problema
3: de no poder-se despedir. Bueno, això cada persona la seva concepció, no?
0: Sí.
3: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
0: clar,
3: no?
0: I després la lletra petita.
3: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferentment morir a casa, per exemple, no? Però, clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
4: Sí.
3: Ara, doncs, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és aquest el procediment, no? I, ja d'aquesta part... Així, més de contingut, no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
0: Correcte,
3: si
0: és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, és important.
4: Primer sí que m'agradaria explicar el tema de que podem posar una o dues persones com a representants.
0: Val.
4: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntats anticipades.
0: Val.
4: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntats anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal, però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
2: Val. Val.
3: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón,
2: sí,
3: no podies consultar a nivell informàtic res.
2: Wow,
3: llavors la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està atenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
2: Clar, jo sóc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
3: Per exemple, és un dels exemples que podem
2: posar. Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
3: El tema de després formalitzar-ho... Bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent anirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
2: està clar.
3: Normalment ho fem nosaltres.
2: És una facilitat.
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
2: Sí, d'acord.
4: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants o encara que no ens hi hagi, però que la família sàpiga on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera que tinguin una còpia per si de cas.
2: Mai està més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
3: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
2: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
3: Sí. Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
4: resolem dubtes i ja està.
2: Sí.
4: No hi ha una manera correcte o incorrecte.
2: No.
4: La correcta és el que tu decideixis.
2: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, és a dir, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. I una pregunta important, que tota l'estona em ve al cap, és reversible?
3: Sí.
2: És evident, és a dir, quan... Suposo, quan hem tingut l'accident, quan no tenim consciència, suposo que deu ser més complicat, però en canvi això, no? Doncs jo al nostre dia vaig fer aquest document, però al cap d'uns anys, per les qüestions que siguin o per les creences que pugui haver-hi, doncs decideixo revertir-ho. És possible, es pot fer,
4: És possible tant modificar-lo les vegades que vulguem, com revertir-lo totalment i no tenir cap document de voluntats
2: anticipades.
3: I en relació a això que en l'apartat d'abans potser no ho hem dit, en aquest espais que hi ha el document, hi ha uns espais en blanc perquè tu puguis, el que deia ella, posar-hi el que tu vulguis, que creus que no ha quedat especificat el document, no? I hi ha coses que a la gent els hi queda molt atenció, com de dir, miri, aquí posa que vostè pot decidir qui l'acompanyarà en aquest últim procés de vida. I, bueno, normalment no hi ha cap problema, però a vegades potser resulta que fa 20 anys que no et parles amb el teu germà.
2: Clar.
3: I tu no vols que el teu germà tingui accés en aquell moment que per tu és delicat, important, i no pots dir, no vull que hi siguis. Ja. Doncs tot això també pot quedar reflectit en el document de voluntats anticipades, o dir, bueno, doncs jo vull, no vull que jo no tinc cap idea religiosa, per tant no vull que se'n faci bueno, cap tipus de
2: cerimònia religiosa,
3: ni cerimònies, no sé, vull dir que hi ha moltes coses d'aquesta part més emocional que tu pots afegir en aquest document.
4: O si volem que es faci algun tipus de ritual, a vegades jo m'he trobat gent que em diuen, pues la meva cançó preferida tota la vida ha estat la cançó tal, m'agradaria escoltar-la una última vegada abans de morir. Si hi ha una previsió, pues m'agradaria que es fes això. O a vegades el que deia, igual que hi ha potser persones que no volem que estiguin, potser hi ha amics que són encara més família que la pròpia família, doncs també ho podem deixar per escrit, per evitar el dia demà que hi hagi qualsevol cosa de, escolta, vostè no és família, no, tal persona m'agradaria que si vol pot, que estigués amb mi. O la gent que té mascotes, també podem demanar despedir-nos de les nostres mascotes.
3: Bueno, són detalls que fa que el document no sigui una cosa tan freda, sanitària, escèptica, sinó que realment hi hagi aquesta part més emocional i més de la persona.
2: Clar, correcte, que una mica la mort va cap aquí, no? A banda de ser, no, un fet purament de salut, no sé com dir-ho, no? La vida s'acaba pel que sigui, hi ha una fallida orgànica i te'n vas, no? Però hi ha tot aquest component, no?, emocional i de pertinença, no sé com dir-ho, que és el que una mica recull tot això, sens dubte. Ostres, un tema interessant. És complicat, és complicat, però és interessant, i abordar-ho crec que és molt interessant.
3: Bueno, jo crec que per nosaltres és bastant satisfactori. Parlar d'aquestes coses et permet parlar d'altres, no?
2: Clar.
3: Que surten a la consulta, potser aquell pacient ha vingut per una altra cosa, no té res a veure.
2: Però acaba sortint això.
3: Acaba sortint això, nosaltres veiem la necessitat, jo què sé, nosaltres, estic segura que ella fa igual, si tu veus un matrimoni molt gran, sense fills, sense una xarxa familiar propera i tal, doncs els hi recomanes això, per exemple, no?
2: Sí.
3: I llavors, arrel d'aquí, que han vingut per una altra cosa, comences a recomanar això, et surten coses, surten temes.
2: Fantàstic.
3: I ens ajuda.
2: Molt bé, doncs el consell principal és informar-se i preguntar-ho, justament amb la vostra feina, que vinguin al CAP, que preguntin i que, bé, que tinguin consciència de que existeix aquest document de voluntats anticipades i de que es pot fer de manera lliure i gratuïta en aquest cas.
3: I fàcil.
2: És important, i fàcil, molt fàcil.
3: Ho posarem
2: tot i,
3: fàcil.
2: Tot i el pes que té, és fàcil, i tant que sí. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
3: De vosaltres, de res.
2: Que
3: així
2: vagi
3: fem
2: molt bé.
3: Extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
2: De manera, periòdica.
3: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
2: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem, sense cap mena de dubte.
3: Vale.
2: Gràcies.
3: A vosaltres.
2: Gràcies. Una forta abraçada.
3: Adéu-siau. Adéu-siau.
5: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallés. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
6: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
7: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
5: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
2: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre al Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Pere.
2: Tot bé?
9: Tot bé, molt bé.
2: Sent? No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
9: sí,
2: així que va venir, oi?
9: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una ja una mica de presentació que anem a fer, al Vendrell.
2: Molt bé.
9: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja... que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, doncs, bueno, afortunadament es van accelerar.
2: Que bé, que bé.
9: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb l'Ateneu, amb un dels Ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
2: Al centre, molt bé.
9: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem d'aquest Ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
2: Molt bé, que bé.
9: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
2: Oh, i tant.
9: És un lloc de molta activitat cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
2: que bé.
9: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
2: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
9: Doncs sí.
2: Déu-n'hi-do les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
4: Doncs bé, Pere, de fet, som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al lindy hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
2: Exacte.
4: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament lindy hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és lindy hop.
2: Val.
4: Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics, i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a lindy hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
2: Val.
4: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
2: Mami,
4: sí, la veritat és que molt bé. Molt bé.
2: Sí.
4: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swing Cats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
2: Que bé.
4: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i sobretot això, passant-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passant-ho molt bé.
2: Clar.
4: És una activitat molt comunitària, i això és el que ens ve de gust de fer.
2: Amb això ja està tot dit, ens ho volem passar bé, no? Sí, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
9: Sí, sí, no? Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Miriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
10: Val.
9: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i sí, altres, sí, sí, inclús, sí, sí. A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexe.
2: No hi ha gènere aquí.
9: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida, a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
2: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, eh? Que sí, eh?
11: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
2: S'ho passa bé,
11: com deies tu abans. I llavors això ja et captiva i molta gent, és això, ho prova i es fan normalment classes obertes.
2: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, Per això dic, no? Que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball que ho provin. Què és això? Que és més fàcil del que semblaria, no? O què?
9: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
10: Ostres.
9: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
10: Molt bé.
9: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes d'aquestes classes, no? Vull dir que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, no t'atreveixes,
2: no.
9: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té, que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat les ha escoltat tota la seva vida, vull dir, és molt familiar,
2: clar,
9: no? Vull dir, el ritme.
2: Clar, a més, això, el ritme és molt característic, no? És aquest ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no? En certa manera.
9: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem fer la classe oberta del març,
2: sí,
9: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
2: Clar, que bé.
9: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
2: Clar.
9: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
2: Que bé.
11: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
2: Mm.
11: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
2: No, és una activitat excel·lent, sí.
11: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també.
2: I
11: certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que, des del punt de vista cerebral, les connexions que s'estableixen ajudin,
2: clar,
11: doncs, aquest cervell, no?
2: Sí.
11: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar,
2: No, que dolces nivells, també s'ha de dir,
11: Exacte. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
2: Wow.
11: O sigui, que dius...
9: Ostres, no, a Barcelona.
2: Clar, una cosa de tenir, això, perquè
9: encara... Amb ella, aquest home, va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
2: Espectacular. Sí. I és el que dèieu, hi ha això, uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí segur que s'ha d'anar desenvolupant, i a partir d'aquí, doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
9: Sí, perfectament.
11: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
2: Val.
11: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu, i que fa ballar tothom.
2: Clar. El que dèiem, que és beneficis físics i sobre la salut, que dèiem que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que du posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa.
9: Molt.
2: Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta, i aquest és un excel·lent exemple. Estem d'acord, no, amb això, eh? Que sí, sí,
11: totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
2: Clar.
11: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors, la comunitat es va fent cada vegada més gran.
2: Sí.
11: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
2: Clar.
11: O me'n vaig cap a casa.
10: Clar,
11: o sigui, que això,
10: tria.
11: El que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
2: clar,
11: gent.
2: Clar, sí, sí, sí. I a més, un ball que és com... no vull ficar la pota ara mateix, eh? És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no? Més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica lo seu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
9: Sí, sí, vull dir, que ens has de preguntar.
11: I a més això, fas molt bones amistats.

0: el sol també. O sigui, per tant, les portem les gorres molt sovint.
1: Sí.
0: Si per exemple hi ha una festa ja típica, no? De dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no? Amb elàstics o amb això. Amb,
2: val, sí, jo dono el toc.
0: Sí, o amb unes faldilles. Sí. O... Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs miren malament, no, que va, o sigui, és molt obert aquest ball fins i tot amb això, amb el vestuari.
1: Molt bé, que veus, doncs, tot sí, són virtuts, fora, eh?
3: Fora, fora, com ho diu la Míriam, fora de, de festes una mica dedicades.
0: Exacte.
3: I en llocs tancats, i en llocs tancats, vull dir, no, no veus una mica aquesta estètica.
0: No, ara, no. Si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
3: Sí, sí.
0: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Uh-huh. Això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada i a més a més en llocs tancats o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya. I en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
1: Vaja.
0: O sigui, sempre trobes una moguda.
2: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, sí, ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no? Programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
3: Sí, sí.
2: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
0: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et venguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
3: i aprofites per quedar-te a ballar.
2: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que...
3: Bé, i aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, doncs, una mica per anar anunciant ja el proper curs
2: que farem
3: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
2: Val.
3: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
2: Fantàstic. Que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius,
3: sí.
2: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
3: home,
2: dic.
3: Home, t'esperem.
2: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No he sabut jo mai massa ballar, No se'm dóna massa bé,
0: Però, sí, de vegades tens sorpreses, Perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, i que els veus bellugar-se i dius, ui... Doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
2: Ostres,
0: i ballen bé,
2: Que bé, ostres, que bé. Doncs vinga, ho hem de provar. No puc comprometre, però ho hem de provar.
0: Molt bé.
2: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més. I fins ben aviat.
3: Gràcies a vosaltres, Pere.
0: Gràcies.
2: Adéu-siau. They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans, deep for shorty all over his head. They ran him muddy, what? Till he was bloody. No!

0: out loud and said,
1: I'll be back.
2: Viu el matí de forma propera amb la Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
2: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
1: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
1: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. I és que s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
2: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
1: I també hem de parlar del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses per aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
2: Repassem, doncs, la previsió per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. Aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de l'Alt Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamarsa o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
1: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
2: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
1: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool.
2: El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció del Servei d'Informatius de la Xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
1: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
0: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona el Prat domina la tranquil·litat.
1: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
2: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. Sí que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa, portem tot.
3: No, no, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto al DNI, pero lo único, ningún tipo de control, o sea que muy bien, solo ha sido allí, un poco para control, a las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
4: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas han portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
0: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
1: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem a Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
5: Fa dos anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets. O sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir. Nosaltres també volem fer de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
1: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
0: I tot plegat, la situació entre Espanya i Itàlia ho va desencadenar la crisi migratòria de Ceuta. Precisament a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
1: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
0: I hem de seguir parlant d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
1: I és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via a causa de les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
0: I paral·lelament en el transport per carretera, continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
1: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
0: I hem de repassar les carreteres catalanes, i és que sobretot ara mateix a l'AP7 entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp en direcció a Amposta hi ha un carril tallat que provoca 7 quilòmetres de circulació amb congestió. Aquestes són les principals afectacions, però també podríem destacar la Nacional 2 entre Maçanet de la Selva i Tordera en direcció Vidreres, on també hi ha vehicles al voral. I doncs, tanquem aquest bloc de trànsit, hem d'acabar parlant del temps, ja que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
1: És per això que es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i també es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
0: I avui, com us dèiem en els titulars, es compleixen 2 anys a l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost de 2024.
1: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita a la Norma Lebrero.
6: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
7: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
6: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è, president de la Generalitat.
8: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
6: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus 2 grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
0: I obrim plana de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
1: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants.
0: I seguim repassant, i és que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai, acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
1: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
0: I a casa nostra també, en successos, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure a la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
1: I els fets es van produir al barri del Poblenou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven des de l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada a prop.
0: I hem de parlar de dades, és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, el conegut CIE, ha atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui mateix per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
1: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent 9.996 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any passat.
0: I obrim bloc local i anem a Sant Cugat del Vallès, on una investigació amb participació d'una del mateix poble, una Sant Cugatenca, estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
1: Ens ho explica des de Cugat Media Pau Vázquez.
9: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
10: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on al propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
9: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
0: I ens anem a Girona, on a un mes de l'inici de curs, l'escola Montessori Palau de la ciutat de la capital gironina ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
1: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge dins d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
11: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents. Una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
12: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació de lo que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
11: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
0: I obrim bloc cultural i parlem de música, i és que Joan Dausà exaureix les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp.
1: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic. Des de Ràdio Cambrils us explica Adrià Muñoz.
13: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell. Avui el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
14: Nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
13: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
0: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
1: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
15: El festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre. Un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
16: Ara gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
15: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
0: I ens endinsem molt més en la cultura popular i anem fins a Tarragona, on un any més, com a acte destacat previ a les festes de Sant Magí, arriba la Imaginada.
1: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mart és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
17: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
18: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, oberta les portes a tothom que estigui creant.
17: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
0: I no podem deixar la cultura popular, i és que hem de parlar de castells, ja que la colla Jove Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens informen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
19: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronta en una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
0: Les 2 i 20 minuts, moment de parlar d'esports.
20: Notícies en xarxa. Esports.
0: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
1: I a tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a les 9 del vespre un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea per la setmana vinent, en aquest cas pel diumenge, en el lloc del que s'ha hagut de suspendre a Tànger del dia anterior.
0: I també l'Espanyol juga avui un amistós, l'últim de la pretemporada. Serà a Coventry, a Anglaterra, a partir de 6:45.
1: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi Cornellà al Prat durant el matí.
0: I hem de parlar del Badalona Women, que torna a guanyar per 4-2 un altre amistós de pretemporada a Salou.
1: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Marc Ballester, tècnic del Badalona Women, l'escoltem.
21: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta, doncs, treballar moltes coses, ens falta, doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores, doncs, noves que s'estan cada cop, doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
0: I també escoltem a Berta Pujadas, jugadora precisament del Badalona Women.
22: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar, pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final, bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: I hem de parlar que estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Empat a dos entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin, aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arraquinat va marcar-ne dos abans del descans, però li van anul·lar, i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gennaro Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bennett. David López, en els gironins, va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
3: L'equip ha millorat. A nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, doncs estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
2: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
0: I hem de parlar del torneig històrics del futbol català, que avui es disputen les semifinals. A les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
1: Comencem escoltant precisament el davanter de l'Europa, Flavio Ribeiro.
4: Molt content perquè serà el meu primer derbi. És increïble poder jugar un partit així, i amb moltes ganes i amb molta il·lusió. La veritat és que quan l'Europa em va trucar no m'ho vaig pensar ni una sola vegada. És un plaer i una experiència única poder jugar a Primera Federació, i vinc a aprofitar l'oportunitat.
1: Davant tindran l'altre equip de la ciutat del Sant Andreu, entre els quals escoltem ara el davanter Jaume Tobar.
23: Molt content de poder participar en aquest torneig tan maco, i bueno, a preparar la temporada el millor possible. Sí, però bueno, ara lo important de la pretemporada pues, també és anar sumant minuts, anar coneixent els companys, i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
1: La primera semifinal, com diem, la disputaran dos dels principals candidats a l'ascens de la tercera ref a la segona federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem primer Eric Iglesias, davanter del Badalona.
24: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar, y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I per últim, escoltem un dels reforços de l'Hospitalet. Parlem de Boris Garros.
25: Crec que aquest xulo al final serveix pels equips per posar-se a punt, i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé, i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer. I crec que si tot remem cap a la mateixa direcció, els resultats tard o d'hora arribaran.
1: En matèria de fitxatges, per cert, el Sant Andreu ha anunciat aquest matí la incorporació del migcampista terrassenc Òscar Carrasco, provinent de l'Eibar.
0: I a banda de l'Històrics, avui també juguen molts amistosos de pretemporada. A les 6, Peralada Terrassa, i Girona B, Barça Atlètic. A les 7, Fundació Grama Manresa i Tona Espanyol B. A 7:45, Cornellà Cerdanyola. I a les 8, Fraga Mollerussa i Sant Cristòbal Muntanyesa. I a 9:15, Nàstic Girona. I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París, i un servidor, Adrià Jurado. Gràcies per escoltar-nos. Passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
3: Us imagineu que un violí parlés? I us imagineu que digués coses tan divertides com que vol esquiar? Doncs escolteu el proper poema i segur que us divertirà saber el que un violí pot desitjar. Estem a la biblioteca de l'Escola Tabor de Barcelona, on l'Héctor Juárez ens ha convidat a sentir una de les poesies més divertides de tot el món dels poemes. Violí, escrit pel gran poeta i amic Miquel Desclot. Hola, Héctor.
4: Hola.
3: Quin poema més divertit, et felicitem.
4: Gràcies.
3: Una cosa, saps tocar el violí?
4: No.
3: Una altra cosa, saps esquiar?
4: Sí.
3: I una cosa més, t'agrada la poesia?
4: Sí.
3: Ens pots dir com es diu aquest poema que has escollit?
4: Violí.
3: I ens pots dir qui l'ha escrit?
4: Miquel Desclot.
3: Doncs, què et sembla si comencem?
4: Vale.
3: Avui llegim un poema ple de música i de gunyí, gunyí, gunyí. Violí, del poeta Miquel Desclot. A mi no em ve d'aquí tocar demà o ahir. Jo sóc un violí que sona per que sí en sí.
4: Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Aquest que em grata així es creu un serafí, però és un assassí que em fa per treure un mi sofrir.
4: Guanyi, guanyi, guanyi. Deixeu-me anar a dormir o beure un got de vi. Tinc mandra i tot de dir que això no fa per mi ni un bri. Guanyi, guanyi, guanyi, de vespre o de matí. El que m'agrada a mi, en lloc de tan guanyi, és practicar l'esquí, marí. Guanyi, guanyi, guanyi.
3: Moltíssimes gràcies, Héctor. Ens hem divertit molt amb aquest poema tan musical. Nosaltres ens tornem a trobar aquí, amics, al proper Embaladits. Adeu!
4: Adeu!
2: Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Bon dia, són 2:45. Us parla Adrià Jurado.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
5: Tornen els controls fronterers dins l'espai Schengen en un nou capítol de la tensió entre Espanya i Itàlia arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: Itàlia manté suspesa temporalment la lliure circulació amb Espanya. El govern de Pedro Sánchez ha respost amb una mesura similar i des d'avui aplica controls aleatoris als passatgers que arriben des d'Itàlia.
5: Repassem, doncs, les altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
7: Bon dia, Adrià.
5: I és que no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat, ja que també s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de mig centenar de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes.
5: I hem de parlar també del temps, perquè Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental.
7: Moment, doncs, per repassar la previsió meteorològica per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
8: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb la presència de molts més núvols, sobretot a les Terres de l'Ebre, però en general el matí de dissabte ha estat molt assolellat. A aquestes hores de la jornada estem pendents, per una banda, de les temperatures que es tornen a enfilar, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, de la Catalunya central, també del prelitoral i les zones clàssiques del Pla de Lleida i també de la Vall de l'Ebre, on esperem arribar inclús als 36 a 38 graus. Per tant, torna a ser una jornada càlida i pendents també de l'arribada de les precipitacions a les immediates hores que sobretot afectaran a la franja de Ponent i a tot el Pirineu. Haurem d'estar pendents perquè n'hi han acompanyats de tempesta i puntualment, sobretot a punts del Solsonès, de la Noguera, també de la l'Urgell, podran descarregar amb intensitat i també amb calamar-se o pedra. Aquests ruixats acabaran espetegant també, com diem, a la zona del Pirineu central i també oriental. A la resta, la tarda es presenta molt més tranquil·la amb la presència, això sí, de molts núvols alts i prims. Ho anirem seguint, que tingueu molt bona tarda.
5: I hem de parlar que avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut.
5: I en successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
5: I en els esports, mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius a la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Jurado. Des d'avui dissabte, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. És la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta.
7: L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i que, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura. Així, des d'avui, es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país.
5: Malgrat la mesura, avui a l'aeroport de Barcelona, el Prat domina la tranquil·litat.
7: La majoria de viatgers assegura tenir poca informació sobre les mesures que inclouen, com diem, la comprovació de passaports i nacionalitats, així com de visats i permisos de residència en el cas de ciutadans de tercers països. Alguns han optat per portar el passaport per si de cas.
9: Ninguna informació, no. No ens han informat de l'aerolínia. Sí que ens esperem que tot operi amb normalitat. No, normalment portem el DNI i el passaport sempre, per si a cas, que, bueno, encara que volem a Europa... Portem tot.
10: No, o sea, es verdad que la policía allí nos ha hecho foto del DNI, pero lo único. Ningún tipo de control. O sea, que muy bien. Solo ha sido allí, un poco para control. A las 4 encima nos lo pidieron, o sea que...
11: El control de passaports ho vam escoltar a les notícies i per si de cas hem portat el passaport. Ara quan hem fet el check-in, simplement hem entregat directament el passaport, però no ens han dit res. Portar DNIs i passaport, si no a Itàlia amb DNI haguéssim anat i ja està.
5: Però aquest no és l'únic problema que avui hi ha a l'aeroport del Prat. També s'ha de sumar la vaga indefinida que manté la CGT a Ground Force Barcelona.
7: Segons el sindicat, la mobilització ha obligat a cancel·lar més de 500 de vols en 5 dies i manté paralitzades entre 1.500 i 2.000 maletes, a més de provocar cues al vestíbul d'accés. Escoltem Esther García, portaveu de CGT a Ground Force.
12: Fa 2 anys o més o menys que és que estem veient com estem perdent els drets, o sigui, gent que no concilia, gent que és el que dir, nosaltres també volem de turisme, volem tindre més o menys una planificació de dir, pues mira, me puedo ir tal dia.
7: Ground Force presta serveis de handling a diverses aerolínies que operen al Prat, entre les quals hi ha Air Europa, Lufthansa, Air France, Qatar Airways i United Airlines.
5: I tot plegat, aquesta situació entre Espanya i Itàlia la va desencadenant la crisi migratòria de Ceuta. Precisament, a l'enclavament espanyol, els esforços se centren ara en buscar sortida pels 1.342 menors no acompanyats que romanen.
7: Avui la ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, es reuneix amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, qui reclama una solució urgent. Diverses comunitats autònomes s'han negat a acollir menors, entre les quals Extremadura, Castella i Lleó i Aragó, les tres governades per PP i Vox. La Fiscalia General de l'Estat ha avisat que actuarà si alguna comunitat rebutja o mostra reticències per assumir de forma immediata l'arribada de menors no acompanyats.
5: I tornem a parlar d'afectacions en infraestructures, perquè avui hi ha novetats, sobretot en el transport ferroviari.
7: i és que s'ha recuperat la circulació de l'R3 de Rodalies entre Ribes de Freser i Planoles. Al Ripollès, el servei havia quedat interromput ahir a la tarda per la caiguda d'un arbre a la via per les pluges. Pel que fa als ferrocarrils de la Generalitat, la línia Llobregat-Anoia recupera el servei habitual després de les obres que s'hi han fet per apuntalar i millorar diversos talussos.
5: I paral·lelament, en el transport per carretera continua activa la campanya del Servei Català de Trànsit contra l'excés de velocitat, que s'allargarà fins demà diumenge 9 d'agost.
7: Els controls es fan arreu del territori amb l'objectiu de reduir una de les principals causes dels accidents de trànsit.
5: Precisament, moment també de revisar les carreteres catalanes, on destacar aquest carril tallat a l'AP7 que provoca 7 quilòmetres de congestió en direcció a Amposta entre Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant i Mont-roig del Camp. Aquesta és la principal afectació ara mateix a les carreteres catalanes. I doncs hem de tancar aquest bloc parlant del temps, i és que Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat per la previsió de pluges intenses aquesta tarda, sobretot al Pirineu i al Prepirineu Occidental. Els xàfecs poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i anar acompanyats de tempesta i fenòmens de temps violent.
7: Per això es demana extremar la prudència, especialment en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure. També es recomana evitar zones inundables, no travessar rius ni rieres i allunyar-se de les lleres i barrancs davant possibles crescudes sobtades.
5: I avui es compleixen 2 anys de l'inici de la legislatura de Salvador Illa, aquell 8 d'agost del 2024.
7: Però aquell dia va ser notícia també per l'aparició inesperada de Carles Puigdemont a Barcelona i la posterior operació per tornar a sortir del país abans de ser detingut, que va deixar fora de joc els Mossos d'Esquadra. Ens repassa aquesta fita Norma Lebrero.
13: El protagonista d'aquell dia no va ser el president entrant, sinó el sortint.
14: Avui he vingut aquí per recordar-los que encara som aquí! Encara som aquí!
13: Mentre això passava, dins del Parlament, els diputats escollien Salvador Illa, 133è, president de la Generalitat.
15: Que governaré per tothom, tenint en compte la pluralitat i la diversitat de Catalunya.
13: El primer any de legislatura va ser prou plàcid, però aquest segon va començar amb una crisi per la seguretat dels trens de Rodalies que el va enganxar de baixa mèdica. Aquest i el de la guerra amb la comunitat educativa han estat els seus dos grans maldecaps. Vagues i protestes de mestres que han acabat amb un desacord que amenaça el proper inici de curs. El que sí que s'ha aconseguit desencallar és l'acord de pressupostos. Després de gairebé 3 anys amb els comptes congelats, el Parlament va aprovar el juliol els primers comptes del govern Illa amb una despesa de prop de 49.000 milions d'euros. Però queda pendent l'acord de finançament, un acord que li va donar els vots d'Esquerra per ser president. Ha estat un any en què el govern català també ha hagut de gestionar la pesta porcina africana, que encara el porta de corcoll, i els recents esvorancs al Putxet i Montcada per les obres del metro i Rodalies.
5: I hem de parlar de successos, i és que una dona de 97 anys va morir ofegada ahir divendres al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió, a la Segarra.
7: Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines, la majoria infants.
5: I també hem de parlar de que 2 homes catalans han estat detinguts al Paraguai acusats de l'assassinat de 2 persones i de l'intent d'homicidi d'un tercer en el marc d'una trobada per vendre or que hauria resultat falsa, segons ha informat la Policia Nacional d'aquest país als mitjans locals.
7: El comissari Javier Flores, director del Departament de Fets Punibles, ha explicat a la premsa del Paraguai que un grup de 3 persones va viatjar fins a la ciutat d'Encarnación per participar en l'intercanvi amb 370 milions de guaranís a sobre, l'equivalent a uns 54.000 euros. Allà, 2 van ser assassinats i el tercer va ser ferit greument i es va fer passar per mort.
5: I a casa nostra, els Mossos d'Esquadra van detenir el 3 d'agost 4 homes d'entre 26 i 43 anys per robar cablejat de coure de la via pública a Barcelona, fent-se passar per operaris.
7: Els fets es van produir al barri del Poble Nou, al districte de Sant Martí, quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons les observacions policials, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van comprovar que mentre uns estiraven el cable, els altres el tallaven en parts i el carregaven en una furgoneta estacionada molt a prop.
5: Hem de parlar de dades, i és que els serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons aquestes dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme.
7: Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, atenent gairebé 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total d'atesos l'any 2025.
5: I obrim plana local i anem a Sant Cugat, on una investigació amb participació d'una nativa del mateix municipi estudia com incorporar les cures pal·liatives als pacients amb insuficiència cardíaca avançada.
7: Des de Cugat Mèdia ens ho explica Pau Vázquez.
16: Un projecte europeu amb participació de 9 països vol transformar l'atenció als pacients amb insuficiència cardíaca avançada. La UIC Barcelona participa en la iniciativa que aposta per introduir les cures pal·liatives abans de les últimes etapes de la malaltia. La investigadora Cristina Monforte explica que, quan s'esgoten les opcions dels cardiòlegs, molts pacients queden en terra de ningú. Per això, defensa integrar la mirada pal·liativa dins de l'atenció cardiològica.
17: Hem vist que si integrem en aquesta atenció una mirada pal·liativa on el propi cardiòleg li donem una formació o directament es pugui derivar a l'especialista de cures pal·liatives, la qualitat d'aquests malalts, la qualitat de vida d'aquests pacients millorarà.
16: El projecte aprova ara una aplicació perquè els pacients comuniquin des de casa els símptomes i les necessitats físiques, emocionals i socials. Els primers resultats s'analitzaran a la tardor i podrien donar pas a un assaig clínic a principis de l'any vinent.
5: I avui, dia 8 d'agost, estem a un mes de l'inici de curs. I a Girona, l'escola Montessori Palau ha graduat a una vintena de professors de secundària com a guies Montessori d'adolescents.
7: Aquest model aposta perquè els alumnes tinguin més autonomia i siguin protagonistes del seu propi aprenentatge des d'un entorn preparat i adaptat a les seves necessitats. Ens donen més detalls des de Televisió de Girona. Natàlia Bonjoc.
18: El Montessori Palau Girona compta des d'aquest mes de juliol amb els primers guies Montessori d'adolescents, una etapa, la de secundària, que la directora del Montessori Palau, Montse Julià, apunta que cal revisar.
19: A l'adolescent li hem volgut fer com una prolongació del que és una primària i aleshores l'adolescent té un interès molt i molt gran en saber com funciona la societat i aleshores el que li fem és dir no, a partir dels 12 anys no pots treballar. L'adolescent ha de començar a fer incursions en el món laboral d'una manera realista.
18: Des del centre, la directora també considera essencials oportunitats perquè els joves descobreixin les seves capacitats i desenvolupin una identitat pròpia. Amb la graduació d'aquests primers guies Montessori d'adolescents, l'escola pretén connectar l'educació amb la vida real, combinant l'activitat intel·lectual amb experiències productives, socials i econòmiques que siguin reals.
5: I obrim plana cultural parlant de música, en concret de Joan Dausà, que ha exhaurit les entrades del Festival Internacional de Música de Cambrils, al Baix Camp.

0: Avui i demà el Parc del Pinaret acollirà a partir de les 10 de la nit dos concerts del màxim nivell, Coldplay i Joan Dausà, que presentarà el seu nou treball discogràfic des de Ràdio Cambrils. Més detalls, Adrià Muñoz.
1: Arriba el cap de setmana gran del Festival Internacional de Música de Cambrils. Avui i demà, el Parc del Pinaret acollirà, a les 10 de la nit, dos concerts del màxim nivell. Avui, el concert estrella serà el de Coldplay, que està considerat com un dels millors tributs a Coldplay del món. Amb una posada en escena espectacular, un so fidel i una energia desbordant, la banda converteix cada concert en una experiència màgica i immersiva. Adrià Ferrer, líder de Coldplay, afirma que la clau del seu èxit és que són molt fidels a la banda original.
2: Bé, nosaltres, d'entrada, procurem ser molt escrupulosos i molt fidels a la banda original i amb tot el respecte. Per tant, no es pretén ni caure en paròdies ni sobreactuar, no?
1: I demà arribarà el torn d'un dels caps de cartell del festival, Joan Dausà, que ja fa setmanes que va exhaurir totes les entrades. Dausà presentarà el seu nou treball discogràfic titulat Immortals.
3: I seguim parlant de música i anem a Palamós, al Baix Empordà, que tanca avui la desena edició del Amb So de Cobla.
0: El festival ha programat un total de 7 concerts amb espectacles que fusionen la sonoritat de la cobla amb altres estils musicals. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El Festival Amb So de Cobla clou avui amb l'actuació de la Transmediterrània Orquestra a l'Àgora del Passeig a les 8 del vespre, un projecte format per músics de formacions com Biflats, Barcelona Gypsy Balkan Orquestra, Girona Jazz Project, Los Manolos o Gertrudis, entre d'altres, i que reivindica la música mediterrània com un espai compartit i interconnectat culturalment. La proposta combinarà ritmes balcànics, jazz, música popular i sonoritats de cobla en un gran espectacle col·lectiu. Adrià Bausó, codirector del festival.
5: Ha de gaudir d'aquest fantàstic so tan nostre, el so de la cobla, no? I per això creiem molt, molt necessari també dins la programació tenir un espai per al públic més jove.
4: Aquesta cita anual a Palamós, que explora sonoritats i formats nous a partir de la música tradicional de cobla, programat en aquesta desena edició un total de 7 concerts.
3: I ens anem a Tarragona, on ja estan els actes previs de les festes de Sant Magí. Un d'ells, i és un dels actes destacats, és la Imaginada.
0: Durant tot el cap de setmana, el Camp de Mar és l'escenari d'una programació diversa que combina festa i lleure, però també esperit crític. Des de Tarragona Ràdio, Xiaugi Botella.
6: Amb un cap de setmana molt complet que inclourà activitats familiars, tallers, espectacles, jocs, espai per a joves i molt més, la Imaginada ja és una de les cites més consolidades de l'estiu tarragoní. Es podrà gaudir del taller de dansa per a joves a càrrec de la Imperfecta, del Mercadet d'Artesania i Art o de les Furgoteques. Els sopars del món seran una oportunitat per reunir diferents cultures i generacions. Torna també l'Espai Nadó i la Petita Imaginada per a la canalla. Amb tot, Cristina Millán, membre de la Imaginada, destaca l'esdeveniment com quelcom més que un festival i convida tot el teixit artístic de Tarragona a participar-hi.
7: Tenim la confiança de l'Ajuntament, que tenim convenis estables, que tenim una solidesa en l'estructura i unes possibilitats que potser algú que està arrencant o que té ganes de mostrar el seu art, doncs això a vegades costa, no?, de cuinar-t'ho. Mm-hmm. Llavors, obertes les portes a tothom que estigui creant.
6: Tampoc hi podia faltar un taller per donar la benvinguda a l'eclipsi.
3: I hem de parlar de castells i no sortim precisament d'aquesta zona tradicional. I és que la colla Joves Xiquets de Valls visita avui Llorenç del Penedès per seguir evolucionant en un mes d'agost apassionant. Ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
8: Després de l'exigent diada de la Fira Agost, el del carrer d'en Gasó afronten una actuació sense posar-se una pressió extra, portant els bàsics de nou i la gamma alta de 8 sense descartar el Pilar de Mèrit, que no es va veure durant la Fira Agost. Una actuació on compartiran plaça amb la colla Jove Xiquets de Tarragona, que encara en el seu objectiu, pensant en Sant Magí, amb la mirada posada amb el 5 de 8 i el 4 de 8 amb el Pilar, per pujar al nivell abans de Sant Magí. Finalment, els nens del Vendrell arriben a la cita amb la incògnita d'estrenar el 7 de 8 o repetir la clàssica de 8 que es va contemplar a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. La Diada de Llorenç del Penedès es celebrarà a la plaça Immaculada aquest dissabte 8 d'agost a les 6 de la tarda.
3: Les 2:49, moment de parlar d'esports.
9: Notícies en xarxa. Esports.
3: Mentre Barça i Manchester City negocien el fitxatge de Rodri, Ronald Araujo marxarà cedit al Liverpool. El club anglès es farà càrrec de la fitxa i es guarda una opció de compra a final de temporada.
0: A tot això, el Barça viatja avui cap a Udine, Itàlia, per disputar a partir de les 9 un triangular de pretemporada, la primera edició del torneig internacional Friuli-Venècia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest anglès. El club blaugrana, per cert, també ha confirmat una amistosa a Basilea diumenge vinent, dia 16, en el lloc del que s'ha suspès a Tànger del dia anterior.
3: I us hem de donar una notícia d'última hora, i és que durant la disputa del Mundial ja els mitjans argentins es van fer ressò de la malaltia que patia Jorge Messi, pare de Leo Messi, que ha mort ahir divendres en un hospital de Rosario, a l'edat de 68 anys, segons han informat diversos mitjans argentins.
0: Jorge va guiar ja de ben petit els passos del seu fill al futbol i ell mateix va ser el responsable de lligar la vinculació de l'aleshores jove jugador amb el Barça l'any 2000, quan Leo tenia amb prou feines 13 anys. Convertit en agent de futbolistes des que va descobrir el potencial del seu fill, es va dedicar exclusivament a cuidar la seva carrera.
3: I recuperem amb el futbol a casa nostra i hem de parlar de l'Espanyol, que juga avui un amistós. L'últim de la pretemporada serà a Coventry, Anglaterra, a partir de 6:45.
0: Ahir, abans de marxar, la plantilla va fer una ofrena floral en memòria de Danny Hart, que avui es compleixen 17 anys de la seva mort, i l'afició li ha fet el tradicional homenatge a la porta 21 de l'estadi de Cornellà al Prat durant aquest matí.
3: I en futbol femení, el Badalona Women va tornar a guanyar per 4-2 en un altre amistós de pretemporada a Salou.
0: Va ser davant el Villarreal amb gols de Mirari, Lorena, Berta Pujadas i Julve. Escoltem el tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
10: Seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta treballar moltes coses, ens falta acabar de polir certs detalls, també jugadores noves que s'estan cada cop més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
3: I estem a una setmana perquè comenci la Lliga de Segona Divisió. Els dos equips catalans que la disputaran, Sabadell i Girona, van empatar a 2 en un amistós de pretemporada. Ens n'informa des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
11: Empatadors entre el Girona i el Sabadell, dos equips catalans que es trobaran a la segona divisió aquesta temporada. El Sabadell va reaccionar al mal inici de partit, ja que va ser el Girona el que va sortir dominador, i va trobar el camí del gol amb la diana de Justin aprofitant una pilota rebotada. El conjunt arrequinat va marcar-ne 2 abans del descans, però li van anul·lar i no va ser fins després del descans, amb una rematada en dos temps de Gerard Fornés, que va trobar el camí de la Igualada. Poc després, Minsu va provocar un penal transformat per Bannat, David López en els gironins va ser expulsat, i una assistència de Xavi Moreno ja en el descompte va fer que Rodrigo Escudero marqués el seu tercer gol en aquesta pretemporada amb el Centre d'Esports i signés el 2-2 definitiu. Ferran Costa parla del progrés que està fent el seu equip durant la pretemporada i també de l'evolució que va fer en el mateix partit.
12: L'equip ha millorat, a nivell competitiu sempre li donem importància perquè és el principi bàsic de la nostra mentalitat, però el resultat com a tal no és el més important per mi ara mateix. I l'equip, des del nostre estil, des de la nostra identitat com a projecte, estem sent competitius i trobant les vies de creixement.
11: Demà a les 9 de la nit, últim compromís amistós de la pretemporada del Sabadell al camp de l'Olot.
3: I hem de parlar de bàsquet, i és que l'Ilerna Lleida ha anunciat el fitxatge per a 2 temporades del pivot francès de 21 anys, Zachary Perrin, provinent de l'Hamburg.
0: Escoltem Joaquim Prado, director esportiu del club lleidatà.
13: Muy, muy contentos con la incorporación de Zachary Perrin. Es un gran refuerzo para nuestro juego interior. Se trata de un jugador con un enorme potencial de futuro, muchísima proyección. Estamos hablando de un jugador muy, muy joven, de 21 años. Tras su paso la temporada pasada por Hamburgo, donde fue uno de los jugadores más destacados tanto en Bundesliga como en Eurocup, y la verdad es que creemos que completamos muy bien esas posiciones interiores con su incorporación.
3: I el torneig històrics de futbol català avui es disputen les semifinals a les 6, l'Hospitalet Badalona, i a les 8, Europa Sant Andreu.
0: Comencem parlant precisament de la segona en aquest derbi de la capital. L'escoltem d'una banda, Flavio Ribeiro, davanter de l'Europa.
14: Molt content.

0: d'anar coneixent els companys i bueno, segur que sigui qui sigui l'equip contrincant, pues, serà difícil.
1: Abans del derbi, però, arribarà l'enfrontament entre dos dels equips més potents aquesta temporada, que just comença a la tercera federació, Badalona i l'Hospitalet. Escoltem, per una banda, Eric Iglesias, davanter del Badalona.
2: Venimos entrando una semana, aún nos estamos conociendo todos, pero bueno, poco a poco estamos cogiendo el ritmo y bueno, tácticamente a lo que queremos jugar. Y aún queda mucho, pero de momento vamos en buen camino. Sobre todo con ganas de seguir cogiendo ritmo, de aprender, de llegar a conocernos todos bien y sobre todo ganar, que es lo importante.
1: I acabem escoltant un dels darrers fitxatges de l'Hospitalet, que per cert és el defensor d'aquest torneig d'històrics, ja que es van dur l'edició de l'any passat. Escolten com diem, Boris Garros.
3: Crec que xulo, al final serveix pels equips per posar-se a punt i la veritat que és un torneig que tot el futbol català segueix a pretemporada. Tenim molt, molt bon equip, un cos tècnic que treballa molt bé i sobretot gent al club amb ganes de creure en aquest projecte, de fer-lo créixer, i crec que si tot remen cap a la mateixa direcció els resultats tard o d'hora arribaran.
4: I fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia.
5: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
6: Entre les estrenes de la setmana destaca El amor que permanece, de l'islandès Glínur Pálmason, una de les propostes més esperades del cinema europeu d'autor. També arriba La ventana abierta, un thriller psicològic de producció espanyola i que significa el debut cinematogràfic en la direcció d'Anna Graziani. Pels més petits de la casa s'estrena Una nova aventura de la patrulla canina i pels amants del cinema d'acció es projecta En mar abierto.
7: Una familia de 5 miembros y su perro pastor disfrutan de una cena tardía. Viven en perfecta armonía con la naturaleza.
6: El reconegut director islandès Glínur Pálmason presenta un drama íntim sobre una família que afronta una separació al llarg d'un any a El amor que permanece. Lluny del drama convencional sobre una ruptura, Pálmason construeix un relat delicat i ple de matisos sobre la transformació de l'amor, la convivència, la criança compartida i el pas del temps.
8: Sí, esta sí que no te la espera. Estoy en España y en tu pueblo, concretamente en tu casa.
6: A La ventana abierta, la directora i dramaturga espanyola Anna Graziani debuta en un llargmetratge. El film segueix un home, el Rubén, que viatja a un poble costaner andalús per conèixer la seva parella virtual. Quan hi arriba, hi troba un escenari ple de secrets, silencis i misteris.
9: Impacto inminente!
6: Els populars cadells de la patrulla canina arriben amb una nova aventura, la dinopel·lícula. El Ryder, el Chase, l'Sky i el Rex es traslladen a un món ple de dinosaures, on hauran de superar nous reptes i rescatar els habitants d'una illa prehistòrica.
10: Hola, Rich. Soy tu copiloto en el vuelo a Shanghai.
11: ¿Cuánto tiempo?
12: Bienvenidos a bordo. Gracias por volar con Northeastern Airlines.
6: En mar abierto, la pel·lícula porta l'espectador a una situació límit quan un grup de passatgers queda atrapat al mar després d'un accident envoltat de taurons. Quan l'oceà es converteix en una trampa i no hi ha cap lloc on escapar, només queda una opció: sobreviure.
13: ¡Tiburón! Todo va a seguir bien.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Eduard París. Des d'avui, Espanya aplica controls fronterers per als viatgers procedents d'Itàlia. Aquesta és la resposta als controls aplicats pel govern de Giorgia Meloni als viatgers procedents d'Espanya arran de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu espanyol va reclamar ahir al govern italià la retirada dels controls als passatgers provinents d'Espanya i, en cas contrari, hauria d'aplicar mesures recíproques respecte als ciutadans italians. Meloni va respondre que no admetria

0: ultimàtums de cap govern i va mantenir la mesura, així que des d'avui es controlen mútuament els passatgers provinents d'un i altre país. Malgrat la mesura, avui l'aeroport del Prat, a l'aeroport del Prat, com diem, hi domina la tranquil·litat. Això sí, en paral·lel, la vaga indefinida de la plantilla de Ground Force al Prat continua provocant afectacions. Segons la CGT, en 5 dies s'han hagut de cancel·lar més de mig centena de vols i entre 1.500 i 2.000 maletes es troben paralitzades. La vaga també està generant cues d'accés al vestíbul. I d'altra banda, la Protecció Civil manté l'alerta per pluges fortes avui a la tarda a Catalunya, especialment al Pirineu i Prepirineu Occidental. Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent, per la qual cosa es demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l'exterior. El Servei Meteorològic de Catalunya pronostica que les tempestes poden ser intenses, amb més de 20 litres en períodes de 30 minuts en comarques com l'Alt Urgell, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, i amb menys probabilitat a la resta del Pirineu Central, punts de la Catalunya Central, comarques de Lleida i Terres de l'Ebre. I en plana de successos, una dona de 97 anys va morir ofegada ahir al vespre en una piscina particular dels Plans de Sió a la Segarra. Es tracta de la desena víctima mortal en piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el passat 15 de juny. A més, una trentena de persones han resultat ferides per ofegament en piscines de Catalunya, la majoria infants. I parlem també dels serveis públics especialitzats d'atenció a les violències masclistes, que han atès 11.426 persones durant la primera meitat de l'any, segons dades publicades avui per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme. Els serveis han ofert suport psicològic, jurídic, social i residencial davant qualsevol situació de violència masclista, tenent unes 10.000 dones, 1.113 fills i 317 adolescents. En tot l'any passat, aquests serveis van atendre 14.550 persones, cosa que implica que en només 6 mesos ja s'han atès el 80% del total de persones ateses l'any 2025. I en els esports, el Barça ja és a Udine, Itàlia, per disputar aquesta nit un triangular de pretemporada a la primera edició del torneig internacional Friuli-Venezia-Giulia Cup, que l'enfrontarà a l'Udinese i al Nottingham Forest. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM.
2: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
3: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració de Coembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell, 107.1.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Estás escoltant Radio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: de llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuumbas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Amb el suport

millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: De capsa de cartró a bossa reutilitzable. I de revista a tovalló de paper.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. El paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
2: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
0: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

0: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho. Els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: De llauna de sardines a bicicleta. I d'abric de llet a test per a les plantes.
1: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM. I rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Escoltes Ràdio El Vendrell.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: força especial i que portem a terme com a mínim un cop al mes, tot i que en aquesta ocasió, a causa de la Fira de Salut i aquestes coses, ha sigut una mica diferent i una mica més dilatat, però bé, la intenció i l'objectiu continua sent el mateix, és aquesta col·laboració i aquesta relació, torno a dir, prou especial que tenim amb l'àrea bàsica de salut del Vendrell i aquesta comissió de salut comunitària que tantes coses ens venen a explicar i des de moltes vessants diferents, que és el més important, conèixer tots aquests paràmetres de salut, que em sembla que tot i que féssim moltes seccions, mai acabaríem de parlar del tot del que és això, consells, salut, bons hàbits, etc. De fet, avui anirem cap a un tema ja habitual que cada any sempre tractem, però que és important recordar-lo, que és ara que ve la calor, aquests bons consells de cara a evitar cops de calor i aquestes onades de calor que ja estem tenint. Va, no em vull equivocar i us presento avui una mica les responsables d'explicar-nos tot això. En primera instància, l'Eva Carmona. Eva, molt bon dia.
1: Hola, bons dies.
0: I la Maribel Tocados.
2: Bon dia.
0: Vosaltres sou infermeres pediàtriques del CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: Benvingudes.
2: Gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
1: Gràcies per inventar-nos.
0: Qui sí s'estrena en aquesta ocasió és llevadora també del CAP del Botafoc, la Núria Esteve. Molt bon dia, Núria.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Sí?
3: Sí, contenta d'estar aquí.
0: Doncs gràcies, igualment, per acompanyar-nos. Hem de dir, sempre ho expliquem, no?, que aquesta àrea materno-infantil està ubicada al CAP del Botafoc.
2: Sí.
0: No? Mm-hmm. Que és una mica on s'ubica, no?, tot el que és pediatria, infermeria pediàtrica, llevadora,
1: sí,
0: etcètera, oi?
1: Ahí somos un equipo de 6 pediatras, 6 enfermeras pediátricas, mm-hmm, después tenemos todas las matronas, y después también tenemos especialistas infantiles, que hay también neumología infantil,
0: vale,
1: digestivo infantil, y después tenemos las odontopediatras también, que son dentistas, ¿vale?
0: Sí.
1: Y después tenemos también, se ha quedado un poquito ahí, ginecología también, porque es del todo de la mujer.
0: Claro.
1: Y lo que sí que se ha quedado ahí, que no sería como más infantil, materno-infantil, sería el dentista de adulto, ¿vale? Que està aquí.
0: Bueno.
1: Però el resto és tot materno-infantil.
0: Fantàstic.
1: Sí.
0: Però és com per moltes seccions que anem fent, sempre aprenem, sí, coses en salut, per suposat. Clar, i organitzativament en salut, oida, també, eh? Recordo en aquesta última edició de la Fira de Salut que una mica vam intentar parlar de com és l'organització, així, allò, com són les cuines i les beceroles. Cuines em refereixo a, no les cuines físiques, sinó la manera com treballeu, com us organitzeu des d'una comunitat sanitària com és aquesta, que és amplíssima, molt vasta, amb professionals, amb metges, és que és brutal, eh? Jo crec que la gent no coneix com funciona un sistema sanitari d'aquestes característiques i només, entre cometes, el que és aquesta àrea bàsica de salut. És brutal, eh? És brutal.
1: Sí. El centro se abrió después del COVID.
0: Sí.
1: Después del COVID.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Y es verdad que el centro es nuevo y está muy bien y hay un montón de profesionales.
0: Claro.
1: Y abarca, ¿no?, que antes estábamos todos en el CAP 1 y ahora pues está muy bien organizado, ¿no?, materno-infantil, y yo creo que los pacientes están contentos.
0: Molt bé, s'agraeix. Sí. S'agraeix moltíssim. Bé, parlem de calor. Ara que ja ha començat la calor, que ja hem tingut la primera onada de calor, consells, bons hàbits i una mica com afrontar la calor, eh? És el que avui parlarem. Comença la Maribel, sí? Comences,
2: sí,
0: tu?
2: Sí, sí, cap problema. Sobretot ara ja fa dies. Sí, altres, sí, anys ens ha arribat la calor més tard, però aquest any, al maig, ja feia molta calor.
0: Sí.
2: Són coses que ja sabeu, però que recordeu que hem d'hidratar-nos molt, que ens hem de posar la protecció solar, que hem de caminar per l'ombra, que ens hem de posar, a part de protecció solar, que és superimportant, ens hem de recordar de posar-nos gorres, ulleres, sobretot els bebitos ens oblidem, i la gent que no té cabell també s'oblida de posar-se gorres o de posar-se protecció al cap, llavors superimportant. Penseu que nosaltres, per mal que us expliquem això, tots els anys ens arriben a la consulta o a urgències nens o adolescents,
0: sí,
2: que s'han cremat, però que s'han cremat, que tenen ampolles com si t'haguessis cremat, que t'has llançat aigua a sobre.
0: Ostres.
2: Llavors pensem que no, i el cos té records.
0: No, clar. És un fet molt cultural, també, penso, no? El fet,
2: sí,
0: de dependre, ja dic, de prendre el sol, per suposat, estirar-nos a la sorra, a la piscina, i prendre el sol, allò de manera molt, molt, molt inconscient. Però també no tenim el costum, això, no? I jo sé que són recomanacions que ara farem,
2: sí,
0: que inclús és només al matí per sortir de casa, o,
2: sí,
0: no?, quan fem qualsevol hàbit de rentar-nos les dents i tal, si hem de sortir de casa és aplicar-nos ja la crema solar des de casa.
2: Sí.
0: En un dia diari, per,
2: sí,
0: anar a comprar, per anar al que sigui, no?
2: Encara que sigui verd o encara que estigui plovent en aquell moment,
0: sí,
2: ens hem de posar la protecció solar.
0: Clar.
2: I és una cosa que tu dius, que a lo millor les dones tenim una mica més la consciència.
0: Sí, bueno, perquè per l'aplicació de cremes, no?, i de,
2: sí,
0: tractaments.
2: Els homes costa una mica més, i els nens a vegades

0: nosaltres per anar a l'escola ens oblidem de posar-lo. I és una cosa important, no només quan fa calor, que van al casal, o quan ja arriba el juny, que fan potser una mica més de coses al carrer, sinó sempre.
1: Clar.
0: I és una mica difícil. I els iaios pobrets, que ens oblidem d'ells també.
1: Val. Sí, és veritat, eh?
0: Encara que som infermeres pediàtriques, ens hem de recordar...
2: La gente mayor, sí.
0: Sí, de que a vegades estan sols i ningú els truca o els truquen menys del que ells voldrien i no mengen massa bé o a vegades no s'hidraten bé.
1: Clar. Per això és important, és veritat, aquestes franges d'edat no concretes, més vulnerables, exacte, posa de risc, que són per una banda els més petits i per l'altra banda els més grans. Perdoneu, tornant a aquest aspecte cultural, és que jo, el que dèiem, que la cultura del sol i de l'estar moreno.
2: L'estar moreno.
1: Correcte, que encara hi és, eh? Però jo, per exemple, de veritat, jo recordo la meva mare, és a dir, estic parlant de la generació que va per sobre mi, però no fa molts, tampoc, que es posava aquests olis, que era per potenciar encara més, que vista...
2: Bueno, todavía se hace, población pues adolescente y población adulta, ¿eh?
1: Això también. Es una bogeria.
2: Y agua oxigenada, prohibido, ¿eh? Prohibido agua oxigenada. Yo me acuerdo en mi juventud, amigas que se ponían el agua oxigenada para estar... para que el pelo esté más rubio y para ponerse más morena.
1: Ostras.
2: Y los aceites. Todavía vemos a gente adulta, si no fijaros, cuando vamos a las playas, ¿no? De gente adulta quemada. Lo que ha dicho Maribel, nos vienen con quemaduras en las guardias, ¿vale? Quemaduras de, pues eso, de primer grado, segundo grado y con ampollas, ¿eh?
1: Vaya.
2: Esto es que, cada año pasa, ¿eh?
1: Em costa, clar, és el que sempre diem, no? El sentit comú, almenys comú dels sentits, però encara em costa creure que gent no sigui conscient del que és el sol avui en dia i de les conseqüències que pot tenir prendre el sol, no? Més enllà d'estar morenos, estar guapos i aquestes coses, eh?
0: I el que tu dius, no? Això dius de quan tu eres petit, no? Però el sol no estava com està ara.
1: Hi ha hagut un canvi també, clar.
0: Que ara encara és molt pitjor. Si en aquells temps, fa, jo sé, 30, 40 anys o 50 anys, era dolent posar-te un oli per posar-te morena, ara, imagina't.
1: Clar. La normativa ha anat canviant també per això, no? El tema de les cremes, de les graduacions, etcètera, oi?
0: Sí.
1: Vull dir que també hi ha hagut una consciència més global d'intentar posar una mica d'ordre a aquest tipus de coses.
2: Sí. Es muy importante lo que ha dicho, como ha dicho Maribel, las cremas solares, ¿vale? Entonces, nosotros en la consulta de atención primaria, en pediatría, insistimos en las revisiones que de 0 a 6 meses no se puede poner ninguna crema solar. En recién nacidos, de 0 a 6 meses.
1: De 0 a 6 meses, ¿eh?
2: Sí. Entonces, nada.
1: Cap tipo, ni de aquellas, las minerales.
2: Las minerales sería a partir del 6º mes de vida hasta los 3 años de vida. 3 años de vida. Lo insisto porque no lo hacen, ¿vale?
1: No sabemos,
2: Entonces, de 0 a 6 les insistimos que tiene que haber un medio físico, ¿vale? Quiere decir, ropa, ¿vale? De algodón, que estén fresquitos, lo que ha dicho Maribel, una gorra, ¿vale? Y en pequeños es muy difícil que se dejen las gafas de sol. Es muy difícil, ¿vale? Entonces, bueno, si llevan la gorra, el gorrito y la ropa, estaría adecuado.
0: Y el paraguas.
2: Sí, el paraguas, ¿vale? Y no llevar a los bebés tan pequeños a las playas. Es una pregunta que nos hacen en cada consulta.
1: Sí, ¿oí?
2: ¿Lo puedo llevar a la playa? ¿Lo puedo llevar a la piscina? No, porque no va a estar protegido, ¿vale? Sabemos que a través de una sombrilla los rayos ultravioleta pasan, ¿vale? Y prohibido, por favor, los bebés, las musolinas... taparlas en el
1: efecto invernadero,
2: porque esto ha pasado, niños, ¿no? Que han tenido un golpe de calor, y eso es súper importante. Ni en la playa, que ves bebés muy pequeñitos, en las típicas, ¿no? Como tiendas de campaña, que no son, porque ahí aumenta, triplica la temperatura.
1: Claro, o sea, efecto invernadero, ni más ni menos, que aumenti la temperatura de l'aire que hi ha dins, que no recircula, y claro, y es converteix en un forn.
2: Entonces, las mamás te dicen, ¿y si lo llevo, no? De 0 a 6, nada de playa, lo siento mucho. Les decimos a veces que una piscinita en casa, con un poquito de agua, pero que no les dé mucho el sol y tal, porque ya tendrán tiempo de ir a la playa.
1: Claro.
2: Y sobre todo el horario, que se decía de 12 a 6... Pero es que a las 6 de la tarde hace mucha calor todavía.
1: Sí. Ho hem d'ampliar, això, eh?
2: Hay que ampliarlo, ¿vale? Sí. Y a partir de los 6 meses le ponemos hasta los 3 años la crema mineral.
0: Ara hem de recordar com l'aigua mineral, jo sempre les dic, l'aigua que és aigua mineral, pues la protecció mineral.
1: Mineral, que és la més natural, no, en principi?
2: Sí. No lleva ningún producto químico, es la típica blanca que te hace. Y ya está, importante decirlo, y comprar una buena crema solar, ¿vale? Hay a veces cremas, no es por nada, ¿eh? Que venden supermercados que no son cremas minerales o es una crema solar, pero no tiene la protección, ¿vale? Sí, cremas solares, no por nada, de farmacia, pasan un proceso químico, una serie de pruebas, ¿vale? que es curioso, es decir, ponen a personas en piscinas sí, para que se vea el efecto, y las otras son más baratas por algo, no tienen un estudio.
1: No, està clar, està clar. I també s'ha d'anar en compte que també sé que passa en el món comercial en general, que són les etiquetes i les falses etiquetes, que a vegades juguen, no?, amb les tipologies, les explicacions, i hem d'anar molt en compte amb això,
2: eh? Sí, tot això és important.
1: Per això. Únicament, o ara entraríem en aquest concepte, eh? Si voleu, ara que hem entrat al món de les cremes, acabem de parlar del món de les cremes, la màxima protecció, o la mínima protecció, no sé com va, és la de 50, però sé que a vegades també això que dèiem, a vegades es juga amb l'etiquetatge d'aquestes coses, però mínim 50, crec que la llei el que marca ara ja és mínim 50% de...
0: Hi han de 30, però nosaltres em recomanem de 50.
1: Val.
0: I a més te l'has d'anar com a... encara que sigui, digui que són...
2: Que l'oscura, no?
0: Bueno, no, que et diuen
1: la protecció
0: que...
1: total, no? També
0: sí,
1: diuen?
0: O que aguanta després de l'aigua, no me'n recordo com es diu. No, quan surt... resistentes a l'aigua.
2: Això, resistentes a l'aigua.
0: Doncs quan surtes de la piscina t'has de tornar a posar, o de la platja t'has de tornar a posar crema, i si estàs jugant, doncs al cap d'una hora, hora i mitja, així, t'has de tornar a posar crema. Me poso crema quan surto de casa i ja,
1: ja
0: no, i m'oblido. Sinó de tant en tant ens hem de recordar.
1: Cada hora, hora i mitja, doncs, eh?
0: Sí.
1: Més o menys.
0: Sí.
2: En los niños, sobre todo, si van a la playa, juegan con la arena, se meten en el agua, cada vez que te metes en el agua vas perdiendo la crema. Entonces, a veces no hay que esperar a la hora y media, sino a lo mejor a la hora, o si ves que el niño no para de entrar y salir, pues le vas recordando y poniéndole crema.
1: Vale.
2: ¿Vale? Nosotros aconsejamos las cremas, porque después estaban las típicas famosas brumas.
1: Sí,
2: ¿vale?
1: Que atinaba, los sprays.
2: Los sprays, claro, en población adulta, bueno, pero en niños el spray, cuando haces un spray, no queda completamente cubierto.
1: Y entonces, fa bien, no, muchas vegades, ¿no?
2: Y entonces no te cubre toda la piel. Entonces nosotros aconsejamos las cremas en niños. Cuando eres mayor ya decides, ¿no? Pero están un poco de moda y es más práctica, porque los niños no quieren que les pongan las cremas.
0: pero
2: desde
0: cara.
2: Pequeños hay que insistirles que es muy importante lo de la crema solar. En las consultas nosotros les decimos a los peques, ¿ya os ponéis crema solar? Sí, la mamá. No, la mamá y tú.
1: Claro.
2: Hay que enseñarnos desde pequeños que se tiene que poner crema solar.
1: Incluso jo ho he vist, també certs jocs en casals i tal, que es posen crema uns als altres, no? Fan el trenet i es posen la crema uns als altres, també és una bona manera, no? De la consciència. Sí, exacte, la consciència de posar la crema, que tot i que portem crema, és evident, tot i així, ombra, poder ser parasol, és a dir, sempre evitar les hores màximes de sol, és a dir, que la crema tampoc no és la panacea, és un punt de...
0: Ens ajuda.
1: Exacte, però que no perquè portem crema...
2: No,
1: viva la Virgen.
2: No, que ha dicho Maribel, hay que irlas recordando.
1: Perfecte.
2: Y ahora que hay casals o cuando vas al colegio, que ya empieza a hacer calor, tendrían que ponerse la crema, porque cuando ya empiezas con ropa corta, están un buen rato en el patio,
1: en el
2: comedor, y después es importante ponerles cremas antes de salir de casa.
1: Exacte, això, aquesta consciència de no només posar crema a la platja o a la piscina, sinó en qualsevol activitat, això que dèiem del dia a dia, sobretot si, no, si fem alguna activitat a l'aire lliure, doncs és evident que és
2: muy importante.
1: Obligat gairebé a posar aquesta crema i anar també actualitzant-la.
2: I los adolescentes también, los adolescentes con las prácticas del deporte, que se ven en las playas, balonmano, básquet, es muy importante, porque con la sudoración tú te pones la crema, pero sudas y vas perdiendo.
1: Claro.
2: Pues cuando sudas y tal, se tienen que volver a poner crema. Y es muy difícil en los adolescentes ponerles crema, porque no te hacen caso. Entonces es difícil. Y a veces las quemaduras que vienen, lo que ha dicho Maribel, son adolescentes.
1: Sí, ahora en parlarem, de poder también aconsellar quan arriba, esperem que no, el cop de calor. Seguim amb els tips, amb els consells, justament. Crema fonamental. També sé que els grans oblidats són els ulls, les ulleres de sol, més enllà d'un component estètic, també la importància que tenen aquestes ulleres de sol per la protecció visual.
0: Sí.
1: Aquí també en aquest programa tenim des de fa molts anys una òptica optometrista que ens parla justament d'això, i cada any sempre ens ho recorda. No només ens parla de la protecció del sol, sinó de la vista, dels rajos ultravioletes, que sempre hi són, faci sol o no, i que també poden ser perjudicials. I aquí a l'apunt sempre ens va, que al igual que les cremes, sisplau, ulleres homologades. Exacte, que tinguin, doncs, que passin els controls de qualitat i de sanitat, i que es vinguin amb establiments acreditats per poder vendre aquestes ulleres.
2: Sí. Mucha gente las gafas de sol o compradas en el súper o en grandes superficies, entonces tiene que ser una óptica, nosotros lo decimos. Y en niños es difícil que se queden unas gafas puestas. Pero a veces por hacerle la gracia le compran las gafitas. Y las gafitas tienen que tener homologadas y que sea, porque si no, no le sirve de nada.
1: Sí, sí, sí. O també les típiques ulleres de joguina, que jo sé que a vegades són disfresses o que, evidentment, que són inclús perilloses.
0: Sí.
1: Són joguines i s'han d'utilitzar a casa per jugar, però si sortim a l'exterior sempre protecció. Ulleres homologades en petits, perquè també se'n troben ja, de cara als adults o als més grans.
0: Sí. A vegades li fa gràcia i se les aguanten, però costa.
1: Sí, clar, tot el que són gorretes, ulleres, s'ha de treballar. S'ha de treballar, però és important estar-hi sobre, Anem cap a això, cap a l'hidratació, importantíssima. Ens hem d'hidratar?
0: Molt.
1: Jo sé que una de les premisses màximes en hidratació és no esperar tenir set per beure, sinó que una mica com la crema, no? De manera recurrent hem de beure.
0: Sí.
1: Hem de ser conscients de tenir l'hàbit d'anar bevent.
0: Sí. Quan tenim la sensació de set, ja anem una mica tard.
1: Val.
0: Hem de començar abans. Ens podrem hidratar amb fruita, amb aigua o amb menjar també.
1: Val.
0: Però hem de beure aigua, que és una cosa bastant... Hi ha gent que té com molt hàbit de beure, però la persona que no diu és que puc beure dos gots d'aigua i em sobra un.
1: Yeah.
0: Llavors hem de posar una ampolla i dir, pues aquesta ampolla me la beuré durant el dia.
1: Clar. Si la tens a prop, no?
0: Això mateix. Glopades petitetes...
1: Val.
0: I listo.
1: Sí, sí, aigua.
2: Aigua, bebides azucarades prohibides.
1: Exacte, aquí vinc. Aigües, evitar, evidentment, begudes ensucrades, inclús amb
0: alcohol,
1: gasificades.
2: I energètiques.
1: Energètiques, sí. Correcte. Hem de parlar, de les begudes energètiques. Evidentment que l'alcohol, en principi, és evident, no farem promo... no de l'alcohol, sinó d'aquestes begudes que estem parlant, és evident que no, per ser un moment, per prendre alguna cosa, com a relació social, és obvi que les podem prendre, però no per treure la set.
2: No. Para quitar la set, agua.
1: Aigua.
2: Hay que beber mínimo de 6 a 8 vasos diarios.
1: Val, imagina't.
2: Vale, nosotros en vez de decirle un litro y medio, pues les decimos de 6 a 8 vasos.
1: Clar.
2: Es como más visual.
1: Sí, sí, clar. Si no tinc mal entès, 4 gots és un litre.
0: Sí.
1: No, 4 gots estan normals, és un litre, així que hem d'anar sumant.
2: Sí, uh-huh. Vale. Sobre todo en niños pequeños las mamás están más encima, ¿no? Con la típica, ¿no? Bueno, pues la botellita y tal. En adolescentes a veces se olvidan, y es lo que hemos hablado, que los adolescentes no beben agua y beben las bebidas típicas energéticas. Que eso da más, ¿eh? Son bebidas azucaradas.
1: Claro.
2: Entonces, sobre todo, incidirlo mucho, que se tienen que hidratar. Uh-huh. ¿Eh? Y en la población que no, en este tema no es materno-infantil, pero bueno, la gente anciana es muy importante porque se olvidan de beber.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Sí.
1: Agua natural, freda, sé que a vegades també hi ha, no sé si són més aviat llegendes, no? Que l'aigua freda i amb el contrast de la calor pot produir un xoc tèrmic i
0: bueno, si estàs amb
1: coses...
0: un cop de calor, no la prenguis freda gelada, doncs natural o fresquita.
1: D'acord. Val, ara anirem, jo penso que és un bon capítol aquest perquè fa els cops de calor. L'hidratació, amb beguda també en alimentació...
0: Sí.
1: Que una mica, en certa manera, també ja l'introduïm sense donar-nos compte, no? Ja el cos, quan fa calor, ja et demana altres tipus d'exacte fruites, sopes fredes, gazpachos, cremes, no?
2: Salades,
1: que inclús, no?, els menjars més greixosos, el cos ja no t'ho demana.
0: No.
1: Que una mica, però ja és això, que hem d'intentar també hidratar-nos a través d'aquests àpats una mica més lleugers, el cos t'ho agraeix.
0: Sí,
2: sí, sobretot les frutes de temporada, ahora, ¿no? Nosotros lo decimos mucho en la consulta, ¿no? Fruta de temporada, las verduras, en niños cuesta la verdura, pero si hay una buena educación desde pequeño... Se puede comer la verdura de manera muy divertida y ¿vale? Pero sobre todo es insistirle, y en adultos hacemos lo mismo, ¿vale? Es decir, una hidratación, pues hay una alimentación equilibrada, pero sobre todo en frutas y verduras frescas.
1: Sí. ¿Vale? Tenir en compte, bàsicament, a l'hora de elaborar els menús, etcètera.
2: Sí. I los helados famosos.
1: Ai, això!
2: ¿Vale?
1: No ens
2: els treguis,
1: ella.
2: Los helados pueden comer cada día. No se pueden comer helados cada día, ¿vale? Se tienen que hacer helados en casa, como hacíamos... Nuestras madres y abuelas nos enseñaban súper bien a hacer helados con el típico molde, ¿no? Y tú te lo ibas haciendo, ¿no? Es lo mejor que les decimos, ¿no? Que hagan helados en casa caseros, con fruta o con... Sí. Y que, pues eso, ¿vale? Porque si no, helados cada día no puede ser...
1: No, clar, són ensucrats, també, sí que a vegades han variat una mica, que intenten ser una mica més, entre comentes, saludables, però tampoc evident que qualsevol producte industrialitzat, etcètera, és evident que sempre hi ha...
2: Ya lo sabemos, no es lo mismo un helado comprado marca X embolsado que irte a una heladería, ¿vale? Y que sean artesanales y te comes ese helado y ese día pues te das el gusto. Pero todo lo envasado...
1: És que també que el gelat té aquest component, no?, d'estiu.
2: Claro.
1: Jo també parlo a casa, que és el típic de, ostres, anem a fer un gelat, que és una mica
2: l'excusa. Sí, no passa res.
1: A casa que tens fills relativament petits, clar, tu els dius, anem a fer una volteta, i et diran, ara que te pires. Però en canvi dius, anem a fer un gelat, llavors ja fas el passeig, ja camines, clar, acabes amb el gelat, és obvi, però ja és l'excusa per sortir, eh?
0: I de parlar, si són adolescents, de treure-li alguna cosa.
1: Sí. Bueno. Però clar, és això, amb aquesta consciència de ho pots fer un cop, dos cops per setmana.
2: Sí. Però bueno, si los haces en casa y es disfrutar, puedes comerlos cada día.
1: Bueno, també pot ser una activitat familiar, sí, no? De fer gelat
2: a casa. Ara hay muchos de yogur.
1: Sí.
2: Venden hasta unas cosas, pones el yogur, lo metes en la nevera y se hace como el yogur.
1: Sí.
2: Yogur de fresa y queda como en helado.
1: Sí.
2: Y está muy bueno.
1: Si busquem allò per internet, en qualsevol...
2: Sí, hi ha recetes.
1: Plataforma de xarxes, hi ha 50.000 receptes.
0: És que veuen tant TikTok... Pues que vegin TikTok per fer gelats.
2: Mejor que no hagués d'anar per TikTok, però bueno.
1: No, però
0: ja que veu...
1: Que millor és que intentin canalitzar-ho cap aquí, no? Sí. En certa manera.
2: No sé, yo les digo muchas veces que haga brochetas de fruta fresca,
1: claro.
2: ¿No? Granizados en casa de limón, uh-huh. Se pueden hacer.
1: Sí.
2: O limonada fresca, como hacían antiguamente.
1: Sí,
2: ¿vale?
1: Sí. Va.
2: I no sé, sirve un poco...
1: Perfecte. Estem parlant de recomanacions, uh-huh. De consells, de cara als més petits, en qualsevol edat, eh?
2: Sí.
1: També petits, uh-huh. Gent més gran. I també hem de posar l'accent, suposo, Núria, a les embarassades.
3: I tant.
1: Les dones embarassades.
3: I tant que sí.
1: Que una mica els consells van per aquí, també s'ha de dir, eh?
3: Exacte. Els consells generals són els mateixos, no? Uh-huh. És a dir, són no sortir a les hores punta de sol, estar per les ombres, hidratar-se bé... I les embarassades encara és més important, no? Perquè hi ha una tendència que baixi la pressió arterial i llavors
1: clar.
3: Que hi hagi més tendència a marejar-se.
1: Sí.
3: Així que és important de no estar dretes en un lloc calorós, quietes i sense hidratació, sinó estar a l'ombra, hidratar-se bé... això és superimportant.
1: Val.
3: Hidratar-se sobretot és el que diem.
2: Aigua.
3: Aigua. Fruita i evitar sucs industrials que
1: val.
3: Estan carregats de sucre, no? Que a vegades pensem, mira, agafo un suc, no? I vaig posant-me sucs, gots de suc de fruita, no? La protecció solar que dèiem tan important amb els nens, amb les embarassades també ho és.
1: Ja.
3: Penseu que el nen no està fora, però està dins de la panxa.
1: Sí.
3: És a dir, que la placenta és una barrera que fa de filtre per molts tòxics, però sempre a l'embarassada la recomanació és evitar el màxim de productes tòxics. I tot el que mengem s'ha d'aplicar també a la pell. Si volem menjar sa amb els menys tòxics possibles, doncs ens que ens apliquem a la pell també ha de ser amb els menys tòxics possibles. Exacte.
1: Mm-hmm.
3: És a dir, que un bon filtre mineral que no traspassi la barrera cutània, sinó que es quedi per fora, és la millor protecció per l'embarassada i per al bebè.
1: Mm-hmm.
3: I
1: també suposo, Núria, que evitar riscos, no? És a dir, que una embarassada, no sé, ara estic especulant, és a dir, que una embarassada es pugui arribar a cremar al sol, pel que sigui,
3: mm-hmm.
1: No? Que no pugui portar una infecció, que no, és a dir, que no pugui arribar a complicar-se.
3: Sí.
1: Que, evidentment que per una dona embarassada i les restriccions que poden haver-hi en tractaments, doncs que es pot complicar o pot ser una mica més...
3: I tant.
1: Més...
3: I tant, i més amb les embarassades que recomanem sempre sortir a l'exterior, a la natura,
1: clar.
3: Trepitjar la sorra, l'aigua del mar, per aprofitar les hores primeres del matí i aprofitar els vespres i això és salut per l'embarassada.
1: Sí. O un cap de calor per una embarassada. Pot ser una situació molt complicada.
3: Sí. Evidentment que qualsevol símptoma, doncs, acudir al servei d'urgències i allà, doncs, atendran.
1: Perfecte. Mm-hmm. Sí.
3: És important.
1: Hem dit els consells importants, no? Més o menys. Ens deixem alguna cosa?
0: Jo crec que no.
1: Més o menys,
0: no,
1: eh?
0: Sí.
1: Anem cap al cop de calor, si us sembla.
2: Mm-hmm.
1: Jo crec que una bona manera és identificar, no? És a dir, com pot arribar un cop de calor i una mica quins són els símptomes o què és el que ens pot fer una mica encendre l'alarma que algú del nostre voltant o nosaltres mateixos estiguem patint un cop de calor. Perquè una cop de calor, què és exactament? És una pujada de temperatura, entenc, no?
2: Sí, una subida de temperatura en tu cuerpo y entonces empiezas a manifestar una serie de síntomas.
1: Uh-huh.
2: Pues empiezas a sudar, la sudoración sería importante, ¿vale? Después hay gente que empieza como... No somnolienta, pero como que tienes un poco más de sueño, ¿no?
0: Porque onubulada.
2: Está, sí, onubulada, ¿no? Y bueno, mareo, ¿vale? Dolor de cabeza intenso, ¿sí? A veces puede decir pérdida de visión, porque como estás así un poco mareado,
1: ¿vale?
2: ¿Vale? Y entonces tenemos que todos estos síntomas decirlos, ¿vale?
0: Náuseas,
2: boca muy seca, ¿vale? Entonces hay gente que se pone al sol y se queda dormida.
1: Uh-huh.
2: Mucha gente se queda dormida
1: tomando
2: el sol.
1: Y
2: cuando despiertan es cuando tienen el golpe de calor, ¿no?
1: Vale. O sea,
2: el cuerpo ya es como una alerta y uh-huh. Es cuando dan el golpe de calor.
1: D'acord.
2: ¿Vale?
1: És evident que amb els infants, no?, tot s'accentua més, suposo,
2: sí.
1: Que inclús no, és molt més fàcil que un nen o una nena pugui arribar a un cop de calor,
2: sí.
1: No? Perquè són més vulnerables, uh-huh. Evidentment.
2: Les persones majors igual.
1: Persones sí, grans igualment. Igual. Amb atents a aquests símptomes, uh-huh. És evident que la prevenció en salut sempre és primordial, i hem d'evitar-ho amb aquests consells que hem donat. Però un cop arriba aquest símptomes, és a dir, detectem que algú està patint un cop de calor, el nostre fill o filla, nosaltres mateixos, la nostra pare, mare, avi o àvia, què hem de fer? Com hem d'actuar?
0: L'hem de traslladar a algun lloc que hi hagi ombra. Si el xiringuito, posa el xiringuito de la platja, i si no sortim de la platja o de la piscina, ha d'estar en un lloc fresc i que hi hagi ombra, i si no, sota un paraigua o alguna cosa, si estem en un lloc que no hi ha res, alguna aquesta platja d'aquestes divines, diviníssimes, que no hi ha un arbre enlloc, doncs un paraigua, i que begui aigua, però amb cops petitets, perquè no faci nàusees i vòmits.
1: D'acord, això és important, no? És el típic de les pel·lícules, però és cert, no?
2: Sí, perquè tu tienes en tu cuerpo está la temperatura duplicada.
1: Clar.
2: Estás con un golpe de calor, lo que quieres es refrescarte, y si le das una botella de agua y fría, es lo que hablábamos antes del golpe de calor,
1: el contrast,
2: se la va a beber en 0,2 segundos, y entonces cuando puede ser que haga el choque, ¿no? Entonces, agua tibia, despacito, y va bebiendo despacio.
0: Sí, poco a poco.
2: Y en la playa avisar a Cruz Roja.
1: D'acord. També per no crear alarmisme, és a dir, en situacions controlades com aquesta, en principi l'agrada més allà, és conscient d'un primer símptoma, ostres, anem en compte, no anem a l'ombra, deixem l'activitat, bebem aigua, ens hidratem, és a dir, en principi no ha de passar d'aquí.
2: Dejar un espacio, porque cuando a alguien le pasa, está 9.000 personas
1: ya,
2: a la edad de la
1: típico.
2: Persona.
1: Sí, sí, está claro.
2: Vale, por favor, espacio, que se ventile un poco. Y si la persona vemos que está todavía, ¿no?, que está como muy mareada, bueno, se puede elevar las extremidades de los pies. Uh-huh. Estás como mareada, ¿vale? Pero bueno, sino que venga el servicio de, pues, de las playas, o y si no, un servicio de urgencias. Vale. Pero sobre todo lo que ha dicho Maribel, la ombra, sombra i hidratar-se.
1: I esperar que tot vagi evolucionant en positiu, que la persona torni a hidratar-se, torni a recuperar la temperatura. Si això no passés i la simptomatologia continués, llavors el que dèiem, avisar els sistemes sanitaris, acudir a l'hospital, al metge, el que sigui, perquè la situació, i això no volem crear alarmisme, però un cap de calor pot arribar a ser perillós, Pot crear seqüències importants.
2: Ni ponerlos en la playa, que se metan el agua.
1: Clar, que això és molt comú i és molt perillós, que pot arribar a perdre el coneixement, tinc entès també,
2: Sí, sí, perquè entras en choque.
1: Claro, otra vegada contrast térmico,
2: la gente pensa, tiene calor, agua fría. No, porque entonces entrará en choque y será peor.
1: Sí.
0: Et pots anar mullant, però mullant amb una tovalloleta o alguna cosa així, però res de llançar-se a la piscina o a la platja.
1: Perfecte. I no buscar invents raros, ni dale azúcar para que se recupere, ni coses d'aquestes.
2: No, porque puede ser que provoques el vómito y peor.
1: I encara seria pitjor. Tranquilitat. Intentar aplicar aquestes mesures.
2: Un poquito de aire,
1: Exacte, sí, és veritat.
2: I si ja vemos que la persona no recupera, sí, se pueden elevar las extremidades para que te llegue un poco el río sanguíneo a la cabeza, porque estás mareada,
1: sí.
2: Y llamar al servicio de emergencias.
1: Val. I altra vegada, Núria, embarassades, el mateix protocol,
3: El mateix protocol.
1: Exactament el mateix.
3: En les embarassades és més important que si hi ha un mareig, es recordi de que millor que no s'estiri panxa amunt, sinó de costat, i preferiblement del costat esquerre.
1: Val. Sí?
3: Sí. Sí, perquè l'úter, que està gran, l'abdomen, fa pressió sobre la vena cava que porta la sang de les cames, el que deia la Eva, no? Pujar les cames perquè vagi cap al cap. Sí, però en aquest cas, si hi ha la panxa que està impedint que retorni la sang, doncs la pressió no puja i pot continuar a sentir-se marejada. Val. Llavors, simplement posar-se de costat esquerre, el rec sanguini es millora i la tensió puja.
1: Ostres, no ho sabia, això, és bon consell. Doncs, també, en aquest cas, hi ha dones embarassades, també, aquesta calma, tranquil·litat, i seguir el centre de biologia, i si tot avança, no hem parlat de refugis climàtics, que també crec que se n'ha parlat molt, hi ha moltes campanyes també sobre refugis climàtics, que també és un fet ja crec que molt comú, que és allò, intentar buscar zones climatitzades, això a nivell públic doncs també s'habiliten diferents punts d'espais climàtics perquè la gent hi pugui anar-hi, amb aires acondicionats, llocs d'ombra, etc. Això també ja és prou sentit comú,
0: Superimportant també, a vegades ens en recordem i ens aixequem al dematí, posem la finestra de persiana cap a dalt i són les 12 del migdia o la 1 o les 2 i es entra tot el sol.
1: Yeah.
0: Amb aquest sol fa molta calor a casa. Llavors, ens aixequem i aixequem una miqueta, no sé, un pam, més o menys.
1: Per ventilar,
0: però que la finestra estigui oberta, però amb la persiana a baix. ¿Vale?
1: Val.
0: Quan ja marxi el sol a la nit, si volem pujar-la fins a dalt per estar més fresquitos, pues perfecte, però quan toqui el sol, sisplau, les finestres baixades.
1: Que això són les persianes, eh?
0: Ah, això mateix.
2: I en los bebés es muy importante porque os dicen del aire acondicionado. Y, y el aire va... Bueno, puedes poner un poco el aire, pero a una temperatura, por favor,
1: normal.
0: Razonable. Normal.
2: Y que ventile y un ratito y ya estáis apagando todo el día el aire. Ni los ventiladores que ponen muchas veces directamente al bebé, ¿vale? Entonces, todo eso puede ser que el bebé, pues eso, pues que ponga malitos, resfriados típicos de verano, ¿vale? O se resfríen. Entonces, una temperatura como nosotros, un poquito el aire y refrescando la casa,
1: sí,
2: ya está.
1: Sí, perquè és això, aquest tòpic també amb la clau, amb el fred passa molt, no? La tendència d'abrigar molt els nens. I, de fet, sempre heu recomanat vosaltres que la sensació tèrmica és la mateixa per ells que per nosaltres. Eh?
0: Sempre els diem, bueno, jo almenys els dic sempre que... han d'anar com nosaltres o com a màxim amb una peça més, però això de que li poses roba i després a l'hivern, i manta i sobremanta, no cal.
1: I a l'estiu una mica el mateix també,
0: això mateix,
1: no cal allò,
2: ropa d'algodó, fresquito, si se puede poner la crema a la crema i
1: ja està, no cal ni posar-los ni els congeladors ni les neveres,
2: no
1: faria pas falta, si no és allò que dèiem el mateix, o les mateixes sensacions que pot tenir una persona, ni més ni menys. Bueno, ha fet una bona repassada, no? Jo crec que
2: sí. Sí, molt bé.
1: Ara jo m'he deixat per l'últim, que és la, jo crec que és la pregunta estrella de sempre i que també ha perseguit la meva persecució, la meva generació, que ha perseguit la meva generació, és si ens hem d'esperar dues hores després de dinar per ficar-nos a la piscina o a la platja o no. No. El corte de gestió era un invent dels nostres pares per tenir-nos allà controlats.
0: No? A l'aigua.
1: Ho corroborem, doncs, eh?
0: Sí.
1: És el titular, d'això?
0: Sí.
1: El corte de gestió és una inventiva perquè no marxéssim a...
0: Que no. Si et se't talla perquè et senta alguna cosa malament, pot ser que faci 5 minuts que has menjat o que faci 5 hores.
1: D'acord.
0: Doncs igual.
1: Bé, feia la conya, però...
2: Sí.
1: No importa, eh? Allò esperar que la digestió ni molt menys. Molt bé. Doncs molt interessant, moltíssimes gràcies, de veritat.
0: Gràcies a tu.
1: Per venir a explicar-ho. Ho deixem aquí i ens retrobarem ben aviat amb més qüestions i amb més temes, i amb més consells. Gràcies.
0: Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Viu l'estiu amb Ràdio El Vendrell.
5: De capsa de cartró a bossa reutilitzable i de revista a tovalló de paper.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, el paper i el cartró van al contenidor blau o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
7: De pot de conserva a flascó de perfum. I d'ampolla de vidre a pot de cosmètica.
4: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de vidre van al contenidor verd o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuonvas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecovidrio. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
4: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
8: Si tens problemes amb la beguda i te n'adones que tu sol no pots resoldre'ls, potser et podem ajudar. Els grups d'Alcohòlics Anònims han estat la solució per a milions de persones per tot el món. Truca'ns al 606 58 62 70. Alcohòlics Anònims.

0: Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pedro.

0: tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari i, de fet, ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí, dues.
0: Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que som dues.
2: Sí,
1: no
2: fa tant.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé.
0: Sí?
3: Estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres
4: sí.
0: ocasions,
4: Correcte.
0: Que sí.
4: Uh-huh.
0: És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? Qualsevol de les dues és igual, ho fareu igual de bé una
1: bueno,
0: com l'altra, no patiu.
1: El treball social sanitari té totes les intervencions, toca tots els camps del treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
1: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val. Com poden ser hospitals, sociosanitaris... Val. Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
1: I també... i bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt a l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut doncs realment no és només el component sanitari, sinó
0: clar.
1: Que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
1: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per al que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina. I dèieu que no fa gaires anys.
1: Quan fa
4: bueno,
1: que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets.
1: Però que
4: més
1: vols...
4: de 10. Ja, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns... 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, que...
1: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
1: crec.
0: Val,
1: 95-96.
0: Doncs encara, que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo, és evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant no, de coses que venen de molt antic,
1: sí.
0: I suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social fa relativament poc que es té en compte, que aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària. Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari.
1: Clar.
4: I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
0: Clar.
4: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim 5 o 10 anys que les tenen.
0: Sí. Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta... predisposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
4: Poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge de capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que demanarien amb el metge o infermera.
0: D'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents, no ho sé, ho dic per potser encara posar més exemple a la feina que feu,
1: És que És difícil ara fer una tria així...

0: en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que...
1: No, amb això ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I, de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en l'introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara es fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
2: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors, és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així. O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit, quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia demà podré tenir una mort, no? Pues més en pau i...
1: el més digne possible, més digne, no? La paraula és aquesta, no? La mort digna.
0: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a, encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, depenent, com afecta això a la família, que és això que parlàvem. Vull dir que és dolorós per això, i nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients. Primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant,
2: ho fem sovint, no? Ho fem molt sovint,
1: perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
2: Sí, i que més, bueno, considero que també és important que de pensar i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà, pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però, bueno, no tot és final de vida. Podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, en una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, pues, potser 30 anys fins que finalitzi la meva vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin, pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
1: Sí. Per això que no hi ha una edat mínima ni màxima.
0: Bueno, major d'edat.
2: Sí, això sí, ha de ser major d'edat.
1: Sí, és lògic, és lògic.
2: Conscient i orientat, això també és important.
0: Si no, no es pot fer. Clar. I això a vegades... bueno, una de les recomanacions, nosaltres quan comencem a veure sobretot moments amb inicis de demència que encara no està diagnosticat, però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va, doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no? A l'hora de gestionar moltes coses després, no? Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, oh, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
1: Ja fem tard. Clar, quan ja està diagnosticat, no? Uh-huh.
2: Bueno, no està en el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial, ah, val, i tot i que hi hagi pèrdues de memòria, val. Sobretot, no?, el típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plaç, doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Uh-huh. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no el dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant d'algun cas que se'n generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria, d'acord. Si hi ha alguna cosa que no tenim clara, perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
1: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
0: És important deixar clar, bueno, això, no? Com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. O sigui, fet, aquest document, que potser no hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no. Que, això queda clar.
1: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. No, és a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar el teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho, ja sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid?
0: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Uh-huh. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa el CAP, doncs el cost és zero i és igualment vàlid.
1: És gratuït,
0: vale? I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
1: Sí. Val. Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades, o és un altre camí? No, també entra,
2: Fins al document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. D'acord. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment, tu pots demanar l'eutanàsia i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
1: D'acord.
2: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
1: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? Si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
0: La normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
1: Sí.
0: Què passa que GenCat facilita un model previ que realment està molt bé perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris, ningú de nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant amb dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars. I si vols els podem anar detallant. Estem dic amb dos, perquè fins ara en feien servir un, hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera. Però el contingut és el mateix, si vols ho podem anar mirant una mica punt per punt.
1: Sí, tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant,
0: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document Marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades, de manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i posarem entre cometes, perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés.
1: Va,
0: si tu tens un accident a Múrcia, perquè has anat en segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés amb aquest.
1: D'acord, d'acord.
0: Tenim, diem entre cometes perquè l'Àlex i jo...
2: Bueno, tenim alguns
0: dubtes. Tenim certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre el CatSalut. No hem tingut l'experiència d'aquest passa si el document
1: s'ha de mirar. Està en una administració. Sí.
0: Bueno, tenim aquests dubtes.
1: Però bé, en principi...
0: ha de ser així.
2: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí. Val. Que... una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni de diagnòstic
1: ni
2: de l'ETC. Però els professionals mèdics estan, bueno, poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
1: Consulta'l, sisplau, sí. No? Etcètera.
2: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
1: D'acord. Val. Vinga, anem al document, mirem, si us sembla, sí?
2: Sí. Que havien portat els dos últims models.
1: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més, eh?
2: Vale, si no, bueno, un d'ells estan tots dividits en segons, en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha és, hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara, no? De que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida.
1: Val.
2: Això serveix una mica, doncs, per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber amb quines condicions voldries viure o no.
1: Uau, una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa, eh?
2: Per això ens van molt bé els models, perquè un... hi ha molta gent, no, que et ve i et diu, pues jo el dia de demà, el típic de si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'ha recuperat, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model.
1: Val.
2: Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar
0: concretes, no?
2: Sí.
0: Ja. Concret.
2: Bueno, i situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident, situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que no. I després ja arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, no?, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
1: Val.
0: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i aquell, i pues, per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Totes aquestes sèrie de coses. Un apartat de que et parla, bueno, pues en quines situacions, pues en estat vegetatiu, hi ha diverses, que ara estic aquí. Sí.
2: Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
0: Bueno, hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, vale, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
1: Val, és a dir, que tu pots anar triant, no?
0: Sí.
1: Aquests processos concrets que són molt
0: tots,
1: concrets.
0: Pot ser que siguin
1: tots. Tots, sí. O un o que sigui, sí. D'acord, d'acord. Sí.
0: I llavors ja va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, no, Àlex? Que tu
2: sí, vas, com per exemple, no? Pues el que dèiem, pues no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades no ho sabem, però jo ho penso molt perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament, quan arribem a urgències els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
1: Sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida.
0: S'espanta molt.
2: Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és el pronòstic,
0: no?
2: Mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
1: Clar.
2: Perquè la persona afectada no està consciència orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
1: Sí, sí, sí. Clar, doncs és quan entra la família, clar. Però a vegades la família tampoc, clar, tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
0: Clar. Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
1: Clar.
0: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, la jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat, sí, sí, però això en fred es veu més fàcil, yeah. I quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
1: Clar.
0: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's.
1: Sí.
0: I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no? Siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats.
1: I passa, eh? Consta que passa.
0: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta
2: la
0: pressió que pot
2: família.
0: Tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no? Que bueno, especifica, si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia, tothom s'espanta.
1: Sí.
0: No, no vol dir que facis aquest document i que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després ja ve la part de formalitzar el document, no? Ah, bueno, sí, explica'l tu, això, del tema del trasplantament...
2: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més farragós,
0: sí.
2: Perquè s'ha de contactar, no, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
1: Sí, sí, tot canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
0: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
1: sí,
0: és un problema,
1: sí, problema.
0: De no poder-se despedir, bueno, això cada persona a la seva concepció, no?
1: Sí.
0: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
1: clar,
0: no?
1: I després la lletra petita...
0: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferir morir a casa, per exemple, no? Pues clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
2: Sí.
0: Ara, doncs, bueno, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és el procediment, no? Bueno, ja d'aquesta part així més de contingut no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
1: Val, correcte,
0: si
1: és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, eh? És important.
2: Primer sí que m'agradaria explicar el tema de que podem posar una o dues persones com a representants.
1: Val.
2: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntats anticipades.
1: Val.
2: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntats anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara a que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
1: Val.
0: Perquè, bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors, la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està tenint que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
1: Jo sóc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
0: Per exemple, és un dels exemples que podem posar.
1: Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
0: El tema de després formalitzar-ho, bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent ja dirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
1: està clar.
0: Normalment ho fem nosaltres.
1: És una facilitat.
0: Sí.
1: Molt bé.
0: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
1: Sí. D'acord.
0: Que si ho vols comentar.
2: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants, o encara que no els hi hagi, però que la família sàpiga on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera, que tinguin una còpia per si de cas.
1: Mai està de més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
0: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
1: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
0: Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
2: resolem dubtes i ja està.
1: Sí.
2: No hi ha una manera correcte o incorrecte.
1: No.
2: La correcta és el que tu decideixis.
1: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. I una pregunta important, que tota l'estona em ve al cap, és reversible?
0: Sí.
1: És evident, és a dir, quan... Suposo, quan hem tingut l'accident, quan no tenim consciència, suposo que deu ser més complicat, però en canvi això, no? Doncs jo el nostre dia vaig fer aquest document, però al cap d'uns anys, per les qüestions que siguin o per les creences que pugui haver-hi, doncs decideixo revertir-ho. És possible, es pot fer,
2: És possible tant modificar-lo les vegades que vulguem com revertir-lo totalment i no tenir cap document de voluntats anul·lades.
0: I en relació a això, que en l'apartat d'abans potser no ho hem dit, en aquest espai que hi ha, el document hi ha uns espais en blanc, perquè tu puguis, el que deia ella, posar-hi el que tu vulguis, que creus que no ha quedat especificat el document, no? I hi ha coses que a la gent els hi queda molt atenció, com de dir, miri, aquí posa que vostè pot decidir qui l'acompanyarà en aquest últim procés de vida. I, bueno, normalment no hi ha cap problema, però a vegades potser resulta que fa 20 anys que no et parles amb el teu germà.
1: Clar.
0: I tu no vols que el teu germà tingui accés en aquell moment que per tu és delicat, important, i no pots dir, no vull que hi siguis. Ja. Doncs tot això també pot quedar reflectit en el document de voluntats anticipades. O dir, bueno, doncs jo vull, no vull que... jo no tinc cap idea religiosa, per tant, no vull que se'm faci cap tipus de
1: cerimònia religiosa,
0: ni cerimònies, no sé. Vull dir, que hi ha moltes coses d'aquesta part més emocional que tu pots afegir en aquest document.
2: Val. O si volem que es faci algun tipus de ritual, a vegades jo m'he trobat gent que em diuen, doncs la meva cançó preferida tota la vida ha estat la cançó tal, m'agradaria escoltar-la una última vegada abans de morir. Si hi ha una previsió, doncs m'agradaria que es fes això. O a vegades el que deia, igual que hi ha potser persones que no volem que estiguin, potser hi ha amics que són encara més família que la pròpia família, doncs també ho podem deixar per escrit, sí, per evitar el dia demà que hi hagi qualsevol cosa de, escolta, vostè no és família, no, tal persona m'agradaria que si vol sí, i sí, pot, sí, que estigués amb mi. O la gent que té mascotes, també podem demanar despedir-nos de les nostres mascotes.
0: Bueno, són detalls que fa que el document no sigui una cosa tan freda, sanitària, sí, escèptica, ja, sinó que realment hi hagi aquesta part més emocional i més de la persona.
1: Clar, correcte, que una mica la mort va cap aquí, no? A banda de ser, no, un fet purament de salut, no sé com dir-ho, no? La vida s'acaba pel que sigui, hi ha una fallida orgànica i te'n vas, no? Sí. Però hi ha tot aquest component, no, emocional i de, i de pertinença, no sé com dir-ho, que és el que una mica recull tot això, sens dubte.
0: Sí, sí.
1: Ostres, és un tema interessant. És complicat, eh? Ja. És complicat, però és interessant. I abordar-ho crec que és molt
0: bueno,
1: interessant.
0: Jo crec que per nosaltres és bastant satisfactori. Sí. Sí. Parlar d'aquestes coses et permet parlar d'altres, no?
1: Clar.
0: Que surten a la consulta, potser aquell pacient ha vingut per una altra cosa, no té res a veure.
1: Però acaba sortint això.
0: Acaba sortint això, nosaltres veiem la necessitat, jo què sé, nosaltres, estic segura que ella fa igual, si tu veus un matrimoni molt gran, sense fills, sense una xarxa familiar propera i tal, doncs els hi recomanes això, per exemple, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors, arrel d'aquí, que han vingut per una altra cosa, comences a recomanar això, et surten coses, surten temes,
1: fantàstic,
0: i ens ajuda.
1: Molt bé, doncs el consell principal és informar-se i preguntar-ho, justament amb la vostra feina, que vinguin al CAP, que preguntin i que, bé, que tinguin consciència de que existeix aquest document de voluntats anticipades i de que es pot fer de manera lliure i gratuïta en aquest cas.
0: I fàcil.
1: És important, i fàcil, molt fàcil.
0: Ho posarem
1: tot i,
0: fàcil.
1: Tot i el pes que té, és fàcil, i tant que sí. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
0: De vosaltres, de res.
1: Que
0: així fem extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
1: De manera periòdica.
0: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
1: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem, sense cap mena de dubte.
0: Vale.
1: Gràcies.
0: A vosaltres.
1: Una forta abraçada.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallet. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: De llauna de sardines a bicicleta i d'abric de llet a test per a les plantes.
5: Quan separem bé, els residus es transformen. Recorda-ho, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc o al cubell del porta-porta corresponent. Entra a residuombas.cat i informa-te'n. Amb la col·laboració d'Ecoembes. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Amb el suport del Consell Comarcal del Baix Penedès.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.
1: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre al Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
7: Hola, molt bon dia, Pere.
1: Tot bé?
7: Tot bé, molt bé.
1: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
7: sí,
1: així que vau venir, oi?
7: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
1: Molt bé.
7: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, bueno, afortunadament es van accelerar.
1: Que bé, que bé.
7: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb l'Ateneu, amb un dels Ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
1: Al centre, molt bé.
7: Al centre, i ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, d'aquest Ateneu del centre, i que ens ha estat donant apoio ja de forma més convençuda.
1: Molt bé, que bé.
7: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
1: Oh, i tant.
7: És un lloc de molta activitat,
1: sí,
7: cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
1: que bé.
7: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
1: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
7: Doncs sí.
1: Déu-n'hi-do les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
2: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al lindy hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
1: Exacte.
2: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament lindy hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és lindy hop.
1: Val.
2: Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i al swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
1: Val.
2: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
1: Mami,
2: sí, la veritat és que molt bé. Molt
1: sí,
2: bé.
1: Sí, sí, sí.
2: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que
1: sí,
2: és el director de Swing Cats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
1: Que bé.
2: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i sobretot això, passant-nos-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé.
1: Clar.
2: És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
1: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No?
7: Sí,
1: jo crec que una mica
7: sí.
1: La base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
7: Sí, sí,
1: no?
7: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava l'Emília, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat.
1: Ja.
7: És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants.
1: Val.
7: De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
1: Val.
7: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
1: sí.
7: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexe.
1: No hi ha gènere aquí.
7: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se, a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
1: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, eh? Que sí, eh?
8: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
1: Clar, s'ho passa això, bé.
8: S'ho passa bé, com que deies tu abans.
1: Sí.
8: I llavors això ja et captiva. I molta gent, és això, ho prova i es fan normalment classes obertes.
1: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no?, té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi, però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no?, que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
7: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
1: Ostres.
7: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
1: Molt bé.
7: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
1: Vull
7: dir que
1: no,
7: com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, no t'atreveixes,
1: no.
7: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i sí, la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues l'avantatge potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de música són molt conegudes. Uh-huh. Gent d'una mitja edat les ha escoltat tota la seva vida, vull dir, amb sí, la sí, qual sí. Vull dir, és molt familiar, clar, no? Clar. Vull dir, el ritme.
1: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquell ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van als peus ja, de seguida, no? Sí, en certa manera, sí. Que sé.
7: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
1: sí.
7: Que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient quatre balladors, és que tothom es movia.
1: Clar, que bé.
7: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal. Clar. I la veritat, n'hem sortit emocionats.
1: Que bé, que bé. Que bé.
8: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30 i en veus de 80 i 90. Mm. O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
1: No, és una activitat excel·lent, sí.
8: Totalment. O sigui, mental i física. Mm-hmm. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors,
1: sí,
8: també.
1: Sí, ostres.
8: I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, mm-hmm. Que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin,
1: clar,
8: doncs,
1: clar.
8: Aquest cervell, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
8: I clar, evidentment tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
1: No, que dolces nivells, també s'ha de dir,
8: Sí, sí. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
1: Wow.
8: O sigui, que dius...
1: Ostres, clar.
8: A Barcelona.
1: Clar, una cosa de tenir, això, perquè encara...
7: Amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
1: Espectacular.
7: Sí, sí.
1: Ah. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí segur que s'ha d'anar desenvolupant, i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
7: Sí, sí, perfectament, perfectament.
8: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no, hi ha la figura del líder i del follower, uh-huh. que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
1: Val.
8: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
1: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa.
7: Mm-hmm.
1: Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, us recomanen molt aquest tipus d'activitats. De sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Estem d'acord, no?, amb això, que
7: sí? Sí,
8: totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
1: Clar.
8: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
1: Sí.
8: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
1: Clar.
8: O me'n vaig cap a casa.
1: Clar,
8: o sigui, que
1: això,
8: el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
1: clar,
8: gent.
1: Clar,
8: eh?
1: Sí. I a més un ball que és com... no vull ficar la pota ara mateix, eh? És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no? Més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica l'oceu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
7: Sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
8: I a més això, fas molt bones amistats.
1: Clar,
8: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica, eh?
1: Sí.
8: Però és que certament és un ball que enganxa.
1: Clar. Enganxa. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
7: Aquestes... No m'ha arribat aquest nivell.
1: No?
8: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
1: Sí,
8: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
1: Clar.
8: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
1: Sí.
8: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
1: val, sí, jo dono el toc.
8: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament. No, què va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb el vestuari.
1: Molt bé, que veus? Doncs tot sí, són virtuts,
7: fora,
1: eh?
7: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
8: Exacte.
7: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
8: No, ara, no. Si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
7: Sí.
8: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més en llocs tancats, o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya. I en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
1: Vaja.
8: O sigui, sempre trobes una moguda.
1: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat.
7: Sí,
1: ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això, hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
7: Sí, sí.
1: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
8: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et venguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
7: i aprofites per quedar-te allà.
1: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que...
7: Bé, i aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, doncs, una mica per anar anunciant ja el proper curs
1: que farem
7: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
1: Val.
7: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues, qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
1: Fantàstic. Que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius, sí. I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
7: home,
1: dic.
7: Home, esperem.
1: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No he sabut jo mai massa ballar, no se'm dona massa bé,
8: Però, sí, de vegades tens sorpreses, perquè
1: sí?
8: Gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir,
1: sí.
8: I que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
1: Ostres,
8: i ballen bé,
1: Sí, que ànims. Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
8: Molt bé.
1: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
7: Gràcies a vosaltres, Pere.
8: Gràcies.
1: Adéu-siau.
9: They took rag mops, clothes props, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy,
10: what?
9: Till he was bloody.
10: No!

0: out loud and said, I'll be back.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. D'altra banda, aquest dissabte el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. Per això reclama el govern espanyol que blindi la frontera perquè no es torni a repetir una entrada massiva.
2: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
1: Mentrestant, avança el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes hores el govern espanyol. Les comunitats on governa Vox ja han dit que no aniran a la reunió amb la ministra d'Infància prevista per la setmana que ve. Al Canadà, més de 20.000 persones han hagut de deixar casa seva aquesta matinada per l'avanç d'un gran incendi forestal.